0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: nunca se olvida.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a magatzem frigorífic. Persona cuidadora interna entre setmana. Persona cuidadora caps de setmana. Atenció al client a una peixateria. Personal per a perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: La pluja ha arribat tard.
2: Sí, venia amb trenc. Ha arribat aquesta nit, i d'arribar ahir la tarda, van encara quatre gotes al dematí, i el que és l'hora que havia de ploure, doncs, s'ha retrasat. Però ho ha fet, Déu-n'hi-do, perquè és, per exemple, seva els roures amb 8,8 litres, ha fet una regada. Antoni Gros també amb 8,6 litres, a dalt a Bracons amb 8,4, també l'Esquirol, o Tavertet amb 7,8, seria els que ho ha fet més, a Vic Sagrat amb 5 litres, o, per exemple, a Torelló amb 3,8, 3,4 a dalt a Bellmunt. Ha fet una regada, ja convenia. Encara podria caure alguna gota. S'ha trencat bastant ja, però encara podria caure alguna gota, poca cosa. El que fa temperatures ahir no queda més fresquets. Torelló, per exemple, 23,3 de màxima, o Vic, per exemple, 24,5. O sigui que temperatures de Canàries, no?, que són bones, doncs en aquells 30-32 graus.
1: I les mínimes?
2: Les mínimes avui, doncs, han quedat força altes degut al cel ennuvolat. Dalt a Bellmunt, la més fresqueta, amb 10,4, o per exemple, al Santuari de Cabrera, amb 10,6, alguns a Sant Agustí també amb 11 graus, o per exemple, a Sant Bartomeu del Grau, amb 12 graus serien les més baixes. Les més altes les trobem, doncs, per exemple, a Sant Pere de Casserres, amb 16,5, a Baix a Sau, amb 16,2, o, per exemple, els Talats de Balanyà i Centelles amb 16,1 i 15,9. A Vic, la mínima ha estat de 15,2.
1: Avui, dia tapat?
2: Avui, sí, al matí encara estarà tapat. Poden obrir-se clarianes i veure a partir del migdia veure alguna estona al sol. Però ja dic, al llarg del dia encara es podria escapar doncs, alguna gota. Sembla que marca poca cosa ja. Els pròxims dies, demà dijous, no acaba de fer net, dominaran els núvols, encara es pot escapar alguna gota també. Les temperatures es mantindran si fa o no fa. Avui es quedarem entre els 24 i 25 graus de màximes, demà també. I a partir de divendres hi ha domini del sol amb restes de nuvolades, però en principi hi ha temperatures... Les mínimes baixaran un parell de graus i les màximes s'enfilen ja cap als 30 graus, el que és el divendres. I el cap de setmana amunt, dissabte 32 i diumenge cap als 33. O sigui que aprofiteu la fresqueta d'aquests dies per ventilar.
1: Doncs quedem això, avui encara algun ruixadet i bona temperatura.
2: Sí, temperatura bona i alguna gota es pot escapar encara.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: Fins demà, bon dia.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
2: A fuego lento tu mirar. A fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Apassiona't amb Ràdio Vic. Thank you.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasionat.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a magatzem frigorífic. Persona cuidadora interna entre setmana. Persona cuidadora caps de setmana. Atenció al client a una peixateria. Personal per a perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: remember and times that I wish to forget.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've been...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència en Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que feia molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat, perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar i que jo crec que a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara
0: Vic Ocupació. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/cadem.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba.

0: amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui tenim la sort de que ens acompanyi el Joan Soler, claretià. Hola, Joan, com estàs?
3: Hola, bon dia. Bé, entretingut, entretingut, amb moltes històries. I ara, a més, amb la visita del Lleó, doncs, tractant de seguir una miqueta i...
2: Bueno, avui és un dia especial, eh?
3: Sí, sí, home, de fet és el que ha mogut tota la visita aquesta. Després ha passat per Madrid perquè lo manden los cánones de cap d'estat, suposo, i bueno, ja n'ha dit unes quantes. Però, clar, de fet, l'organització de la visita neix de la convidada oració de la Torre de la Sagrada Família. La Torre de Jesús, la Torre Gran... I aquest dematí està de Montserrat i està amb les preses de Brians i visita la parròquia de Sant Agustí, que ell evidentment és de la marca de Sant Agustí, amb aquest company que ja es coneixen, el que és rector d'allà, un xicot africà. I, bueno, jo penso que és interessant aquest home, sí.
2: Però com veus la visita? Tota la part de Madrid ha set molta parafernàlia.
3: Sí, bueno, perquè és la capital del rei, no? són dues sensibilitats molt diferents, molt diferents. Jo crec que ella es troba més còmoda amb la d'aquí, no pas amb la de Madrid. És un yanqui peruà que no està per gaires històries. I per això, aquí, si ahir s'embolicava amb el català, parlava mig en castellà, en català, i ho feia com podia, però ho feia, i és una altra història. I sent en família, no sent aquí que hagi de fer grans papers d'autoritats i de coses d'aquestes així. Crec jo, és la meva impressió, eh? Jo el to que li veig allà i aquí, per mi és molt diferent. Sí, sí.
2: Perquè de la cúria com ho està visquent tot això, no?
3: Quina cúria vols dir?
2: En general, no?
3: Per exemple, jo et diré una cosa. La primera paraula del senyor aquell que ens havia de venir a visitar per la Festa Major, que és el president de la Conferència Episcopal del Papa, el primer problema que va parlar és el de la secularització. Però, tio, fes el favor, però si fa 40 anys que estem parlant de secularització. Potser ja estem prou secularitzats, estem secularitzats, està cadascú al seu lloc. O sigui que no vulguis ara tornar aquí a fer a reviure la gran i madre Iglesia, que ho domina i ho controla tot. O sigui, a mi em va sonar una mica això, no? Un tio que viu 30 anys enrere. I bueno, jo crec que un ell de la Conferència Episcopal n'hi ha tota una colla, d'aquests que enyoren aquesta situació de domini de poder de l'Estat. I el Papa, clar, el Papa diu una sèrie de coses en uns contextos d'unes societats, des de la societat yanqui fins a la societat peruana, tota una colla d'històries d'aquestes, que ell, el seu context és el context d'una societat molt plural, i pot haver-hi uns quants senyors bisbes d'aquests que bueno, no només els bisbes, sinó també tots els anticlericals de recio anticlericalisme, que veig que Déu-n'hi-do, també una mica el mateix, no? O sigui, ell està acostumat a fer unes lectures en uns contextos on la pluralitat és lo normal, és la norma, i per tant, el dia que siguem i nosaltres també. No que nosaltres hàgim de tenir aquí, nosaltres fem la nostra aportació. I tot això en la nostra societat, jo crec que encara costa molt de llegir-ho així. I en canvi aquí a Catalunya, jo crec que ell ja se sent així, ja sap que Catalunya és clarament hi ha més diversitat, hi ha més reticència amb coses eclesiàstiques, de normatives i de coses, i sap que Catalunya ha viscut molt oprimida pel tot el sistema franquista, i sap que l'Església de Catalunya també, amb tota una colla d'aspectes, ha fet una aposta per aquesta lluita amb el poble català, amb comissions, amb l'Assemblea de Catalunya, amb tota una colla d'aspectes, l'Assemblea de Catalunya, els llocs de trobada. Sempre eren esglésies i convents de frares, convents de caputxins, i monestirs de Montserrat. És tot una altra història, no? I jo crec que això és interessant de tenir-ho present.
2: El que passa que, clar, és difícil, no?, combinar aquests moments.
3: Sí, el cap d'estat, clar, la circulació a Barcelona, per exemple, clar, tot això és una bestiesa. Però, clar, jo estic convençut de que si no hi ha una policia forta, jo crec que la policia, diguem-ne, el servei secret d'Israel és capaç de pelar-lo i dir que i fer creure que l'han pelat uns jihadistes. Perquè no li tenen el dit ficat a l'ull, no el poden veure. Ni ell ni el Trump no el poden veure, perquè està divergint absolutament de les seves complicitats en guerres i en històries d'aquestes. I, bueno, de fet, de les poques veus que es van sentir al primer moment va ser el Sánchez, el nostre president, i el Papa, els dos. Sí, després hi ha hagut algunes veus a més. Però no, certament que és molt complexa, però... I, per tant, jo crec que té sentit la queixa de les excessives normes de seguretat, que jo això no sé massa com va. És veritat que els preus del viatge són molt cars. Avui em feia gràcies al xiste del darrere de l'ara, del Ferreres, no? El Papa sap que tots aquests diners amb què s'ha fet la Sagrada Família es podrien haver donat als pobres. Sí, però tots els diners que la Sagrada Família ha portat a Barcelona i continua portant i continuarà portant a Barcelona, que això no té cap valor, serveix per algú. És a dir, jo crec que hi ha molts elements de molta diversitat i complexitat, no?
2: Sí, sí, però no sorprèn tot plegat el fet mateix que anés al Congrés dels Diputats i tothom, dretes, esquerres, centres, extrema dreta...
3: Aplaudiu-los 5 minuts. Però veus això? Que vagi al Congrés d'aquí de Catalunya. No ho farà mai de la vida, això. Jo crec que ells creuen profundament en l'espectacle i nosaltres. Però per mi, per això és creure en l'espectacle, és muntar un circo.
2: Sí, sí,
3: jo crec que va dir unes quantes coses interessants, després tothom aplaudint 7 minuts i després tothom, evidentment, tira cap al seu cantó, lògicament. I ja està, però no fa falta que aplaudiu 7 minuts. I encara sort que se'n va anar, perquè si no potser encara hi seria. Sí, sí, sí.
2: Vol dir que ell també, déu-n'hi-do, no? El que deu pensar, no?
3: Clar, sí, sí, sí, sí.
2: Per una banda, aquí t'estan aplaudint i per darrere, si poguessin uns quants d'aquests...
3: Però això ja s'ho sap, s'ho sap des dels Estats Units i s'ho sap des de Perú i s'ho sap una mica des de... Bueno, com que havia sigut responsable general dels Agustins, també. Ha corregut, té taules, té... I sap molt de moltes coses. I va fent passos, jo crec que continua fent passos a nivell intern del Vaticà, per descongestionar, per donar llocs de responsabilitat molt diversificats amb dones, per exemple, llocs de responsabilitat importants, etc. No, jo crec que sap molt.
2: Aquí s'ha volgut donar, sobretot a la visita a Madrid, una imatge de que molts joves estan amb l'Església Catòlica i que hi ha una revifalla important. I...
3: Sí, sí. I a Madrid hi ha més moviments d'aquests. Aquí n'hi ha poquets. Però a Madrid hi ha una colla de moviments que per mi la por és que siguin una mica restauracionistes, eh? Jo, que hi hagi jovent que s'apunti a l'església, doncs sí, n'hi ha, i gent adulta que redescobreix, doncs també, però és una mica això que dic de l'espectacle i de tota una colla de coses d'aquestes, no? Sí, sí, sí, a Madrid, certament, que això... I jo crec que hi han anat molta gent de tota Espanya dels grups aquests, eh? Sí, sí. En canvi, aquí n'hi han, i ahir n'hi devien haver, i jo no ho vaig poder veure, però...
2: Un altre ritme.
3: És molt diferent, sí, és molt diferent.
2: Sí. El que sí està servint, no?, tots aquests dies, el que es farà avui, no?, a la Sagrada Família, potser és redescobrir per molta gent la figura de Gaudí.
3: Clar, clar. Clar, clar, és que és molt important, és importantíssim, és un tio... A mi, anava a dir, m'encanta que l'atropellés un tramvia i que el tinguessin per un pobre, no m'encanta, pobre home, però ho trobo tan coherent, és a dir, els que critiquen tots els calerons i totes aquestes coses, bueno, és que la Sagrada Família, mirem com s'ha anat fent la Sagrada Família amb els recursos... d'aquí, amb les aportacions, clar, hi ha hagut molta aportació de la recollida mateixa dels turistes amb tota una colla d'aspectes i d'això, de maneres de fer i de complexitats vàries, moltes, no?
2: Sí, sí.
3: I per mi Gaudí, clar, és que és molt interessant, molt interessant, és que ja va siguent, no, home, és un geni, és un curiós que això enfoca tota la seva energia, tota la seva força, té un desengany amorós, una persona que ell estava enamoradíssim, i sí, enfoca tota la seva energia en la seva capacitat arquitectònica, no? de creació. De creació. Sí, sí, realment és extraordinari, és un tio d'una mirada, d'una visió bestial. Sí, sí. I tota la seva catalanitat i el seu passar 24 hores al quartelillo allà tancat perquè no li donava ell paga, jo pago els meus impostos i no sé què, i vosaltres em teniu aquí perquè jo us parlo en català, doncs no, jo... No, jo penso que és una persona, i és un home això al mateix temps, d'una fe molt gran, molt viva, i jo penso que té molta capacitat com això, creadora catequètica, que, bueno, l'art, la gràcia de l'art és això, que et deixa anar tota una colla com de missatges, i un n'agafa un, l'altre n'agafa l'altre, l'altre n'agafa l'altre, i molt interessant, i mira, la seva mort prematura i tot aquest temps de construcció també ha servit perquè hi hagin hagut molta gent diversa, molts artistes diversos que hagin anat col·laborant i treballant. Sí.
2: Uh-huh. Clar,
3: jo sempre dic, uh-huh, per mi, jo per mi, abans de la Sagrada Família hi ha la cripta d'allà de la Colònia Güell, de Sant Boi de Llobregat. Allò és una filigrana senzilla, petita, recollida, preciosa. Però està clar, no, tota aquesta obra de la Sagrada Família és una bestiesa, és una bestiesa.
2: Uh-huh. No sé, hi ha qui es parla, no?, de que s'hauria de fins i tot santificar Gaudí. Què en penses d'això?
3: A mi em sembla bé. Jo, com que hi ha tota una colla de gent que tinc per gent d'una qualitat humana i cristiana bestial, com el Pere Casaldàliga, que, sí, per exemple, que saps que ens coneixem, ens hem conegut i ens hem xerrat i acompanyat i tot plegat, i que ell era més gran de sas que jo, i no el faran mai sant. O sigui, jo estic convençut de que moltes coses del Papa Lleó s'inspiraven al Pere, que passés que no ho podia dir, perquè si no ho haguessin dit amb ell també, que era comunista, sí, i eren tres quartes parts del mateix. Hi ha tota una colla de gent d'església fantàstica que per mi han sigut inspiradors, el Pozo del Tío Raimundo, el jesuït aquell que estava... Hi ha hagut un munt de gent d'església així, i que no els faran mai sants, perquè, o sigui, molesten massa l'estatu quo, els sistemes, Doncs està introduïda la causa seva de beatificació, eh? Però per mi això és que no té massa importància. Com deien la gent de les comunitats populars d'allà, de Brasil i d'Amèrica Latina, els sants ja, nosaltres ja fem els nostres sants. O sigui que si els catalans el volem fer sant, el fem sant, i si no, no el fem sant, que de totes maneres és un home d'una gran qualitat tècnica, de molta qualitat humana, amb moltes coses, molt suyo també, molt seu, i d'una profunda fe i endavant.
2: Em feia gràcia també, aquests dies he llegit un article d'un filòsof que m'agrada moltíssim i parlava de que hi hauria d'haver una revolta de l'Església catalana, no?, independitzar-se. O sigui que encara hi ha qui creu que en el poder, no?, que té l'Església i que és capaç de tirar endavant, doncs, tota una sèrie de reivindicacions que la resta de mortals diem molt, però tampoc fem cap pas endavant.
3: Sí, jo crec que sí, que hi ha gent, clar, per exemple, jo crec, amb tots els respectes, i amb tot el carinyo, però jo crec que l'Omella, l'arquebisbe de Barcelona, és un home més aviat timorat i que li és difícil, i amb tota la qüestió del català jo crec que ell s'hauria d'haver plantat molt abans i molt més clarament amb tota una colla d'aspectes. I clar, qui ho ha fet? Doncs el de Tarragona, de tant en tant hi ha aspectes en què, jo què sé, diuen no sé què de la Conferència Episcopal Espanyola, l'Omella calla, com sol fer, i surt el de Tarragona i diu, escolta, jo no hi estic d'acord, i jo crec que l'Església de Catalunya no hem d'estar d'acord amb això. Sí. I hi ha gent així amb una certa punta i amb una certa punxa. Però sí, jo crec que hi hauria d'haver-hi un camí. Jo crec que hi ha tota una colla de camins que anem fent. També és veritat que hi ha tota una remesa de capellans joves que són més de la institució, del vestit, del clergimen, de tota una colla de tradicions, doncs, mantenir-les i que es noti, diguem-ne, això, que el clergat mana, quan, de fet, totes les propostes del papa Francesc, i que aquest continua, de la sinodalitat i de tota una colla de coses d'aquestes, són el fer una església, això, viva i entre tots, no? I aquesta església d'una certa revolta que deies tu, no? I de tirar endavant i fer un projecte d'esperança.
2: Més el Lleó XIV és jove. No? Vol dir que si no passa el que apuntaves tu abans, no?, de que aquestes grans potències intentin eliminar-lo, vull dir que és un home que pot provocar canvis.
3: Sí, clar, sí, home. I clar, quan hi ha aquesta mirada que jo crec que és coherent i seriosa, i al mateix temps això, respectant els contextos de les nostres societats, que no són societats sotmeses a la religió, sortosament, per fi, jo crec que això, que es poden donar tota una colla de passos d'aquests, i precisament des de la independència, diguem-ne, això dels poders o dels àmbits, no?, de la societat civil, molt bé, fantàstic, i aquí al mig que hi hagi uns revulsius que poden venir de, jo què sé, de societats humanistes, que poden venir de societats solidàries, que poden venir, jo què sé, de CUPs o d'on sigui, per dir alguna cosa, i que poden venir també de tradició, de gent que treballa en àmbit de tradició cristiana, també, no? Sí.
2: Joan, al final, això, repassant xifres, els milions que porta Gaudí a Barcelona són incalculables, no? I es parla només de l'impacte econòmic del que generen els principals monuments, de prop de 300 milions d'euros. Això només els monuments, no? Però tot el que hi ha a l'entorn és brutal.
3: Sí, per això que jo crec que s'ha de dir, i és una de les raons importantíssimes de la visita a Barcelona, que després es multiplica, això que dius, per altres aspectes,
2: Sí,
3: altres
2: sí.
3: àmbits i tal, però que ho digui en aquest sentit és bestial, la Sagrada Família és bestial, sí.
2: Molt bé, doncs esperem que vagi tot bé, no?, aquesta
3: Esperem
2: tarda.
3: que sí, jo crec que sí. Montserrat també anirà bé. Jo trobo molt bonica, i l'han preparat amb moltes ganes, la visita a Cambrians amb les dones, unes quantes dones que estan felices de la vida, de poder trobar-se amb el papa i de dir-li unes quantes coses i de poder fer passar la xerrada, que és... Clar, per exemple, ahir a l'estadi això a Madrid és incomprensible, però que hi hagi uns quants joves, com va passar ahir a l'estadi, m'han explicat, perquè jo no ho vaig veure molt poqueta cosa, i allà a la trobada aquesta multitudinària, joves que li feien preguntes d'històries seves viscudes de, jo què sé, de morts molt properes a la família, d'odis familiars, de situacions de malalties greus, i que li preguntaven al papa, i el papa els responia, segurament que ja li havien dit les preguntes, és molt possible, però que hi hagués aquest diàleg sincer de 5 o 6 joves preguntant al papa per la raó, els temes que fossin d'ètica, de fe, del que sigui, a mi em sembla això d'una molt bona capacitat de llibertat i d'expressió. I a mi, per mi, la visita aquesta de Cambrians és molt important. Les furgos de la nostra monja de Manresa, la Caram, també està feliç.
2: És imparable, aquella dona.
3: Exacte. És molt seva, amb el seu rotllo completament. Les seves germanes de comunitat suposo que deuen haver de tenir molta paciència amb ella, però clar, és dinamisme pur, és sí. Energia pura, sí. Ell amb el vergonyo estava feliç de la vida, també. Bueno, i no t'ho perdis avui, clar, ahir a la nit, ja, em sembla, les monges aquí de Sant Josep, la majoria són peruanes i la majoria coneixien el Lleó quan era el bisbe Prevost d'allà, de Perú. I, bueno, se l'estimen. Jo l'altre dia li deia amb una, li deia, escolta, visca el papa peruà, Lleó 14. I bueno, clar. Perquè era un home molt estimat amb les comunitats indígenes d'allà i amb tots els processos aquests d'un munt d'aspectes molt senzills de la vida, no? Per això dic que no és... Clar, ja comencen a haver-hi uns quants papes que no són gent d'aquests que s'han passat tota la vida a la cúria i que són incapaços de connectar, d'escoltar i de tot plegat, i ja n'hi ha uns quants que venen d'això molt de la base i de treballs varis. Sí.
2: Per acabar, Joan, encara hi ha qui genera polèmica amb una cosa que encara no sabem com anirà, que és l'inauguració, si farà servir el català, si no...
3: Sí, segur que farà servir el català. És possible que també faci servir el castellà, perquè el català se l'ha de preparar una mica més, tot i que jo crec que va improvisar més tranquil·lament, no li suposa problema, però jo crec que farà servir força el català. Sí, jo això n'estic molt convençut. Potser m'equivoco, què diem, però jo crec que farà servir el català bastant, com a mínim bastant, sí.
2: Bé, n'ha donat mostres, no?, totes aquestes hores que porta aquí.
3: Sí, i tant, sí. Si podia prendre la Aymara allà amb els indis peruans, pot intentar fer alguna cosa amb el català, segur. Sí, que no. Sí, jo crec que sí.
2: Joan Soler, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
3: No, home, gràcies a vosaltres i perdoneu les meves irregularitats, però són temps d'això, són moguts per històries vàries, però bueno, anem trobant camins.
2: Una abraçada.
3: Una abraçada molt gran i gràcies per la vostra paciència i la vostra... Escolta, algun dia haurem de fer també un diàleg de preguntes i respostes. Això seria interessant.
4: A fuego lento tu nada. Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos aguando esta
5: locura con la... ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar?

And sing a lot of

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Vinc d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: entre els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico. I que

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
3: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests nuvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguir-lo, no?, en el sentit de espiritualment.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximament, Montserrat próximament, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó 14 i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó 14 la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut allò 14 amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i bolardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papamòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El papamòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets, que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler encara. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Marataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona. De l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma,
0: i abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms, com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanovski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
7: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec, el president de l'equip igualadí, és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
9: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
8: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
2: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits ja que ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vas patir per amor.
2: Era tan bonic el vincle.
3: Després és com et tracta aquella persona.
2: Hi ha moments que m'han fet sentir.
1: Et passen el dia parlant.
2: No era culpa seva.
4: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

matinada li fotré una cassalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

OK. La universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

cau d'orella em deies suau. Des dels teus anys viscuts,

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència amb Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que feia molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i bueno, el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida vam trobar, ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat, perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar i que jo crec que bueno, a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som Gerard.
0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: confessions. Les dades són significatives. L'Església Catòlica gestionava un pressupost superior als 1.000 milions d'euros al 2023, mentre que l'assignació tributària vinculada a la casella de l'IRPF ha assolit xifres rècords pròximes als 300 milions d'euros anuals. La qüestió no és si la religió té un paper cultural o social rellevant. El debat és si un estat que es declara neutral ha de continuar sostenint privilegis heretats d'un model històric que molts consideren superat. Mentre la societat és cada vegada més plural, més progressista i menys practicant, les institucions mantenen una relació preferent amb una confessió concreta. I aquí rau la contradicció. Si la confessionalitat significa igualtat davant totes les creences, costa d'entendre per què aquesta realitat encara i aquesta igualtat encara no es reflecteix plenament en el finançament públic ni en el tracte institucional amb les altres creences o religions. Què hagués passat si tots aquests diners invertits en la visita del Papa haguessin estat invertits per a les institucions públiques? És dimecres 10 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb Marc Còlica, finalista del concurs de l'Alanada, amb la seva proposta Cançons de Mentida. I després, Isaac Muntades parlarà amb Pol Foz i Gerard Muñoz, organitzadors del Trofeu Ripollès 2026 de Futbol 7 de Ripoll. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on avui la Laura Serrat parlarà amb la Maria Balasc, gerent d'ATFO. I a 9:45, com sempre, comentarem les piulades més destacades del dia de la mà de Guillem Sánchez i després parlarem sobre salut. Avui en concret parlarem sobre la insulina. I el programa l'acabarem, com sempre, amb la lletra ferits. Avui des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, on parlarem Judit Duran, escriptora de Bigues i Riells del FAI, on parlaran amb ella sobre el seu nou llibre. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I ahir van començar els primers exàmens de la selectivitat. A Osona i a Lluçanès, 832 alumnes fan les proves que s'allargaran fins demà, repartits entre Can Bauman i l'edifici de Miramarges de la Universitat de Vic, Isaac Andreu Jiménez, de 9FM.
2: A les 9 en punt del matí, 230 alumnes d'Osona i el Lluçanès van començar les proves d'accés de la Universitat de Can Bauman. En total són 832 els estudiants de les dues comarques que s'examinen de la selectivitat. La resta ho van fer a l'edifici Miramarges. Els de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic van sortir de l'aula prop d'una hora més tard, després de fer l'examen de llengua castellana i literatura. Sentim algun d'ells.
3: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
4: Els nervis han sigut, bueno, s'han notat, però bé, el primer examen pensava que seria pitjor.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé, jo crec que tothom li ha anat prou bé.
7: Al principi sí que hi havia una mica de nervi, però s'ha anat, a mesura que hem anat fet l'examen, ha anat sent diferent.
2: La principal novetat d'aquesta convocatòria és la implementació de controls aleatoris d'aparells electrònics amb l'objectiu d'evitar possibles casos de còpia durant les proves, ho explica la presidenta del Tribunal de l'Espau a Vic, Cristina Alzina.
8: Assegurar-nos que no poden fer servir els dispositius, ja ho veuen, ja ho entenen. La majoria d'ells el que volen és estar en igualtat de condicions que tothom. Llavors el que no volen és que hi hagi una persona a classe que pugui treure millor nota que ells, perquè està fent trampes. Llavors ells mateixos col·laboren de manera molt espontània en tots els processos que són d'assegurar que això és meritocràcia.
2: Pel que fa al model d'examen, es consolida el format més competencial i menys memorístic que es va introduir l'any passat.
8: No tenia sentit mantenir un examen acadèmic on la docència és competencial, però sent el primer any sempre hi ha més dubtes, perquè la gent, bueno, fins que no ho tens clar que allò funciona, pateixes. Però aquest any, res, la gent ja com un oli.
2: De les matèries comunes, ahir també es van examinar de llengua estrangera, demà ho faran d'història, és a dir, avui i dijous de llengua catalana, a banda de les optatives, i n'hi ha que fan de respecte.
9: Fonaments artístics, potser, perquè hi ha molta matèria, són dos segles d'art, aleshores, doncs, els has de portar ben preparats.
6: El dijous sí que és bastant complicat perquè tinc català, història de l'art i matemàtiques, i clar, hi ha pressió.
10: A mi demà em toca història i economia i és

0: poder el que hi ha més tamany.
1: A partir del curs vinent, les proves extraordinàries es traslladaran al mes de juliol.
2: I la visita del Papa mobilitza aquests dies milers de persones, també algunes d'Osona i a Lluçanès. I ahir al migdia van sortir dos autobusos de Vic i un de Manlleu a més de 150 persones per veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic Andreu.
1: L'emoció i la il·lusió eren fàcilment perceptibles ahir al migdia a l'estació d'autobusos de Vic. Una jornada de joia per al centenar de persones que van enfilar camí cap a Barcelona per assistir a l'acte del Papa d'ahir al vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les 300 entrades del Bisbat de Vic van quedar curtes i s'hi va sumar a les que van poder aconseguir també per altres vies. La Raquel Parisi, de l'Bisbat de Vic, ho explica.
3: Tenim molta gent que malauradament s'ha quedat en llista d'espera. Hem tingut, ja dic, 300 entrades i en web potser 400 per avui, però si n'haguéssim tingut 400 més també les haguéssim col·locat. Encara aquest dematí hem hagut de dir que no a gent.
1: Les persones que sí que van poder desplaçar-se a veure Lleó 14 sabien que era un dia molt especial.
4: És el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida. Llavors, si tu ve el teu jefe i et mana no sé què, tu vas que te piles. Tu faràs per un sou i ho faig per la meva vida eterna.
5: La visita per mi és com un poliedre, es pot mirar de moltes cares. Jo me'l miro per la cara bona, la que em sembla bona a mi, i per tant estic molt content d'anar-hi i m'agrada escoltar què diu.
6: Tants altibaixos que hi ha políticament en tots els països, doncs potser ens portarà una veu més humana, més solidària. Pensem el que pensem.
1: 100 persones van sortir en dos autocars des de Vic i 60 més ho van fer des de Manlleu i unes 150 també es van desplaçar cap a Barcelona sortint d'Igualada i Manresa. En Francesc i la Judit són membres de la delegació de joves del Bisbat de Vic.
7: La fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també, no?
1: Avui el pontífex visita el centre penitenciari de Brianzo a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, on es trobarà amb un grup d'interns. I d'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat amb motiu dels actes del mil·lenari del monestir per acabar la jornada a la Sagrada Família.
2: I futbol, educació i inclusió social, aquesta és la fórmula del projecte Gambeta, una ONG nascuda a Vic que utilitza l'esport com a eina per acompanyar infants i joves en situació de vulnerabilitat, Andreu.
1: Arribar al camp, posar-se la samarreta d'esport i començar a jugar a futbol, després de l'entrenament, treure els llibres i deures de la motxilla i anar a la classe de repàs. Aquesta és la dinàmica del projecte Gambeta, una ONG que va començar a moure's l'any 2022 per ajudar infants de 6 a 17 anys en risc d'exclusió social a Vic i Colòmbia. El seu impulsor, Josep Novelles, en parla.
8: El que pretenim precisament és integrar, és incloure, és que sigui mixta, és que els nens ho passin bé i al cap i a la fi no deixa de ser una excusa a l'esport per poder-los fer un acompanyament, diguem-ne, més psicosocial i si convé més endavant acadèmic, perquè no deixin l'escola abans dels 17 anys, que és quan acaben el que ells n'hi diuen batxiller, que seria aquí l'ESO. El que hi ha, diguem-ne, és un potencial creixement important i per això fem la jornada d'avui, precisament, no? Perquè volem explicar tot això i també tot plegat el que fa falta és recursos econòmics i mans per poder tirar endavant tot això.
1: Ara, 4 anys després, i en el marc de la Jornada Cultural i Solidària Fem Gambeta al Parc de la Bassa dels Hermanos de Vic, l'ONG ha presentat els resultats d'un projecte que va acollir el model social i no competitiu de l'escola de l'OAR Vic, ho explica Joan Martos.
9: Els inicis del club, ara fa 69 anys, ja va ser així per clubs de Mosa, que el que volia era que integrar tots els nanos a tots els nivells socials i que poguessin jugar. Per tant, continua aquesta tasca, poder integrar tots aquests nanos, donar-li una part de formació que potser a cada ser no li poden donar, això per nosaltres és una cosa que molt orgullosa.
1: En total, a Vic, 63 nens i nenes han format part del projecte, mentre que Bucaramanga, Colòmbia, que s'hi va adherir el 2023 amb el barri d'Estoraques i el 2024 a Morro Rico, se'n beneficien de mitjana uns 200 infants per curs. Amb el suport de l'Ajuntament de Vic, la jornada es va guarnir d'un to festiu per donar visibilitat a la tasca als dos pols i per continuar-hi contribuint. La idea és que a llarga es pugui crear una institució a Colòmbia a través del recorregut i l'experiència de la gent que allà hi és.
2: I l'ermita de Sant Antoni estrenarà un nou altar dedicat a Sant Marc en l'aplec d'aquest diumenge, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: Cada any, el diumenge més proper al 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir juntament amb els laterals fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
11: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc doncs va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
10: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
11: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que, doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
10: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.
2: I els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila. Laia de Déu, una codinenca.
12: El toll i la teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any s'ha impulsat la restauració de l'estructura, la cara i les mans, una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandro Ubasar és el president de la colla gegantera de Mollà.
13: Bé, a principis d'any ja es va fer la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble, i ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la colla gegantera.
12: Ara la colla necessita 5.000 euros per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això, aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
13: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes a la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
12: Per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
2: I els equips Fem 15 i Fem 17 d'hoquei femení de Sant Feliu es van endur la Copa Catalana aquest passat cap de setmana. Laia de Déu.
12: L'hoquei patins femení de Sant Feliu de Codines ha tancat un cap de setmana rodó a les competicions de base. Els equips Fem 15 i Fem 17 del club s'han proclamat campiones de la Copa Catalana de les seves respectives categories en les finals disputades a Igualada. El Fem 15 va aixecar el títol diumenge després de vèncer el Mollerussa per un contundent 7-3 a la final, i per la seva banda l'equip Sub-17 va fer el mateix dissabte guanyant el seu partit decisiu. La temporada per l'hoquei femení local, però, encara no s'ha acabat. Aquest mateix dissabte el segon equip del sènior es jugarà l'ascens directe a Primera Catalana.
2: I la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses recupera Puigestel Up, una cursa vertical amb dos recorreguts, Isaac.
10: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria categoria absoluta i júnior amb una distància de 4 km i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 km i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira de l'organització parlant del perfil dels atletes.
14: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals. Quilòmetres verticals abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
10: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
2: La capella de Sant Corneli ha acollit la inauguració de l'exposició Viscosa i flotant de l'artista visual Núria Nio, una mostra inclosa dins del cicle Sant Corneliets 2. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona, i és que a través de les seves obres la creadora proposa reflexionar sobre la manera com habitem el món i com ens relacionem amb allò que ens envolta, tot convidant el públic a observar la realitat des d'una perspectiva més conscient i oberta al canvi. Escoltem l'artista, la Núria Nio.
16: Ja ve d'anys enrere, 2020-2019, que vaig començar a treballar molt en el que són les tecnologies digitals i allò telemàtic, i amb això ara no hi ha gaire reflex, però està tot inspirat en això, no? En partir d'una cosa molt digital en el món que estem ara, i també veient com aquest món que està com col·lapsant actualment, i inspirar-me a una altra via, no? Una escletxa que ens pugui obrir, doncs, tornar a les mans, tornar a una cosa més tàctil.
15: Nia explica que el procés creatiu d'aquesta exposició neix de la intuïció, de l'observació dels canvis i dels imprevistos que sorgeixen durant el treball en el seu taller. Elements que, segons l'artista de Palau Solità i de Plegamans, es transformen constantment i adopten formes diferents en funció de l'espai i del context en què es presenten.
16: A mi m'agradaria que fos un terreny imaginatiu, un terreny, doncs, quasi lúdic, divertit, d'entrar i imaginar-te un món possible, un món nou, interpretar les obres a la teva manera, i sobretot que està ple de corbes, de coses suaus, doncs intentar habitar aquest món d'aquesta manera, no? Com no tan rígidament, i intentar com passar-nos-ho bé, observar les altres i també conèixer el món no des d'una idea prefixada, sinó deixar que flueixi.
15: Amb aquesta nova proposta, Núria Nio convida els visitants a aturar-se, observar i establir noves connexions amb la matèria i els processos de transformació que ens envolten. L'exposició es podrà visitar a la capella de Sant Corneli de Cardedeu fins al diumenge 9 d'agost, dins d'un cicle que continua apostant per acostar l'art contemporani a la ciutadania.
2: Capturar un instant irrepetible congelant l'energia d'un concert o transmetre una emoció amb una sola imatge. La fotografia de concerts és un dels gèneres més exigents de la fotografia, marcada per la poca llum, el moviment constant i la necessitat d'estar atent al moment exacte. I això és precisament el que du a terme a la cardedeuenca Laia Estebarat, no, Enric Rubio?
15: No, sí, així és, Ona, i és que la música i la comunicació sempre han estat a la mà en la vida de la Laia Estebarant. Professionalment treballa en el món de la televisió, encarregant-se de les graelles de programació, però fora de la feina fa anys que recorre sales i festivals amb una càmera penjada a l'espatlla. Escoltem-la.
17: Vaig començar a fer fotos de concerts perquè m'agradava, doncs, retratar instants d'allò que estava veient, i una mica va començar per aquí la meva passió per la fotografia. Després és veritat que potser sí que he anat fent fotos d'altres coses, però bàsicament quan agafo la càmera i tal intento fer fotos a concerts.
15: Tot i que els seus inicis estaven més vinculats al vídeo que a la producció de continguts audiovisuals, a poc va descobrir que la fotografia li permetia capturar instants únics d'allò que passa sobre l'escenari. Un tipus de fotografia que exigeix, com comentàvem, rapidesa, intuïció i molta, molta observació.
17: En el fons, la fotografia i el vídeo una mica sí que estan relacionats, i llavors va haver un moment que em va agafar com el coquet d'ai, doncs mira, m'agradaria poder fer fotos, i si vaig a un concert, doncs fer una fotografia de tal concert i tenir, doncs, un record d'allò, o poder seleccionar instants d'aquells moments que vas a veure.
15: Les seves fotografies han anat més enllà de l'àmbit personal. Algunes han il·lustrat cròniques de concerts a la revista de La Tornada i també han estat publicades a les pàgines del 9-9. De moment, la fotografia continua sent una afició que la Laia compagina amb la seva feina al món de la televisió. Tot així, una afició que li permet unir dues coses que l'han acompanyat sempre: la comunicació i la música.
2: La Festa Major de Vic ja escalfa motors perquè del 27 de juny al 12 de juliol la ciutat acollirà més d'un centenar d'activitats amb protagonisme per la cultura popular, el centenari del concurs de sardanes i una crida que torna a posar l'accent en el civisme, Andreu.
1: Vic es prepara per viure 15 dies de Festa Major amb un programa que combina tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. Enguany, una de les grans protagonistes serà la celebració de la centena edició del concurs de sardanes, una de les cites sardanistes més emblemàtiques del país. En parla Bet Piella, regidora de Cultura.
18: Aquest any el més clàssic de tots és el concurs de sardanes. Fa 100 anys que Vic celebra el concurs de sardanes, aquella competició de sardanes en què venen totes les colles de Catalunya, les més significatives, a celebrar aquest centenari. Penseu que és el més antic de Catalunya i ens el sentim molt nostre i sempre té lloc el dissabte de la Festa Major, en aquest cas l'11 de juliol.
1: L'efemèride també tindrà protagonisme en el pregó, que anirà a càrrec del grup sardanista Riallera, impulsor del concurs durant les darreres dècades. Però abans, el 27 de juny, arribarà una de les dels actes més multitudinaris de la festa, la crida. Des de les colles del Nen, la Vella i el Merma, així com des del consistori, posen l'accent en el civisme. Per això es tornarà a repartir líquid oficial i es posaran valles olímpiques a les tres entrades de la plaça Major. Piella i Esther R, representant de la colla del Merma, en fan èmfasi.
18: És molt important que tothom faci servir el líquid oficial de la crida. Vam trobar una fórmula de pintura que no taca ni les parets, no taca la roba, no taca els carrers. El que no volem de cap de les maneres és que torni a quedar el patrimoni malmès, que les parets queden pintades. Se sancionarà aquelles persones que actuen de manera incívica.
19: Nosaltres el que agrairíem molt és que la gent vingui amb pistoles, amb ampolles de casa, per si durant la rua no vol acostar-se al camió, no hi ha problema, es pot omplir en tot moment, però que no vinguin de casa amb el seu propi líquid, ja que això ens perjudica la nostra feina que portem tot l'any treballant.
1: A més de les activitats tradicionals, la programació també inclou propostes com la gran final de la Lliga per la Llengua amb Mont DJ i DJ Capde, el seguici de Sant Miquel amb la presència del president del Parlament Josep Rull, el concert d'Obeses o el pas del Tour de França per la ciutat.
2: I aquí acabem el repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
20: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dimecres.
21: Bon dia, què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Una nit que hem tingut més moviment del previst. Hi ha hagut algunes petites precipitacions, sobretot cap a Osona, Ripollès, també cap al Vallès. Han deixat entre 0 i 5 litres, poca cosa, però bueno, han estat bastant inesperades i això, han deixat una mica de puja i unes temperatures que no han baixat molt de nit degut a aquesta nubositat important que hi ha hagut. Durant el matí, aquestes petites precipitacions aniran desapareixent i el protagonista serà el sol. Farà molt de sol durant tot el matí, dia bastant tranquil i unes temperatures molt a ratlla. No seran molt altes, moltes màximes, al voltant dels 25 graus. En farà molta calor, hi arribarà, però de moment s'està força bé i les temperatures no són molt altes, es pot dormir bé també i es poden fer activitats de dia perfectament, es pot treballar perfectament, per tant, de moment, un ambient força i força agradable aquests primers dies de juny. Res a veure amb les altres temperatures que vam tenir a finals de maig. Tornem al present i tornem al dia d'avui, perquè de cara a la tarda creixeran nuvolades, les típiques nuvolades de tarda d'aquestes dates, i potser hi pot haver quatre gotes cap a la zona de Ripollès, nord d'Osona, en conjunt molt poca cosa. Si és que arriben a caure, seran quatre gotes, com deia, ben poca cosa. Els vents de direcció variable, una mica de vent de nord, que és responsable de que les temperatures no pugin i siguin molt, molt suaus per l'època de l'any. I això és tot. Un dia tranquil, un dia amb alguna nuvolada a la tarda i un dia amb unes temperatures força fresques per l'època de l'any. Bon dimecres! Adéu!
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Bon dimecres. Nosaltres, sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb Marcòlica, finalista del concurs de l'Alanada, amb la seva proposta Cançons de Mentida. I després l'Isaac Muntades parlarà amb en Pol Foz i en Gerard Muñoz, dos organitzadors del Trofeu Ripollès 2026 de Futbol 7 de Ripoll. Amb les 10:00, com sempre, sabeu que és el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà amb la gerent d'ATFO, la Maria Balasc. Amb les 10:45 comentarem, com sempre, les piulades més destacades del dia amb en Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut amb l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on en concret parlarem de la insulina. I el programa d'avui l'acabarem, com sempre, amb la Lletra Ferits, avui des d'Ona Codinenca, on la Laia de Déu parlarà amb Judit Duran, una escriptora de Bigues i Riells del FAI, on amb ella parlarem sobre el seu nou llibre. 3 minuts i tornem. Fins ara.
0: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
3: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
3: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
3: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
23: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
24: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
25: Alegria, que és festa major.
24: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes, i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major, i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
26: Ball de Ram!
24: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650-250-500. 650-250-500.
27: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
28: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
29: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
0: Al 9FM. El nou so d'Osona.
30: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i farem un breu repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona.
2: No cal, cobri les portades dels diaris per saber que òbviament hi ha una altra vegada el clar protagonista d'aquests dies.
1: Crec que tenim una persona que aclapara totes les capçaleres dels diaris,
2: va,
1: com és el Papa de
2: comencem
1: Roma.
2: Comencem per La Vanguardia, Andreu.
1: La Vanguardia, el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. El Lleó XIV demana als barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i a l'estadi olímpic de Montjuïc. I a la imatge es veu ahir doncs, el Papa durant aquesta missa multitudinària que va dur a terme a l'estadi olímpic Lluís Companys, on van anar-hi més de 40.000 persones, i bé, doncs es salveu allà just davant de la Moreneta i al darrere doncs, tots els fidels que el van voler acompanyar ahir en aquest viatge de fe.
2: Seguim per al diari ara, Andreu.
1: El Papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. El pontífec reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'adreça en català i castellà a parts iguals. Lleó XIV alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de la salut mental i l'individualisme. I a la imatge es veu el Papa ahir al matí que just a la tarda se'n va anar directe a la catedral de Barcelona, on veiem a moltíssima gent que el volia tocar, i bé, semblava una superestrella o
2: del
1: cinema o d'un esport on li van xocant les mans.
2: Amb aquesta imatge i la de l'altra em sembla el concert d'en Bad Bunny.
1: Sí.
2: Idèntic. Va, seguim per la portada.
1: Bad Bunny també... Diuen que es va reunir amb ella a Madrid.
2: Ah, sí?
1: Sí, i aquest rumor.
2: Dos superestrelles al mateix lloc, increïble. Seguim per al periòdic, Andreu.
1: El Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El pontífex apel·la a combatre la violència masclista i tractar el mal invisible de la salut mental i li agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. I els joves de la plaça de la catedral per rebre és com veure Jesús a la terra. I a la imatge doncs, és la mateixa del diari ara, on es veu el...
2: Superestrella.
1: A Lleó XIV doncs, sortir de la catedral de Barcelona i sí, com si fos una gran celebritat, que ho és, perquè al final té aquest impacte. I bé, doncs la gent que el volia tocar ahir en aquesta intervenció seva a la catedral de Barcelona.
2: Doncs acabem el repàs de portades dels diaris catalans, parla del Punt Avui, que...
1: Que també parla del Papa, és que imaginem-ho, si el Punt Avui també es fa ressò de la visita del Papa, és que ha sigut un fet inèdit i inusual. I la imatge, doncs, es veu el Papa juntament amb el bisbe de Barcelona, que ara l'Omella, crec que es diu, no em surt bé el nom, perdoneu, i bé, el titular són les declaracions que va fer el Papa i just quan va sortir de la catedral de Barcelona, bon dia i bona hora.
2: Una expressió molt catalana, realment.
1: Sí. I adeu-siau, també.
2: I adeu-siau.
1: Va dir.
2: M'encanta. Obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta
1: de l'Estat. Aquí sí que el Papa...
2: Com que
1: estem a nivell espanyol, el Papa aquí ja perd el protagonisme.
2: Ho he pensat, he dit, a veure si mencionaran. A veure.
1: El fiasc de l'Eurocaça s'exposa a la debilitat de la defensa de la Unió Europea. Estupor en diverses capitals davant el fi del projecte per al xoc entre París i Berlín. Espanya té dues opcions, embarcar-se amb Alemanya o comprar un avió francès. Robles s'ha posat per davant l'interès industrial i la seguretat i això és greu. I a la imatge doncs, veiem el PSOE extremeny que va oferir el seu vot al PP si prescindeix de Vox. Això va passar doncs, com que s'ha de formar govern en Maria Guardiola necessita els vots de Vox per poder ser investida com a presidenta d'Extremadura, doncs ahir el PSOE doncs, va oferir el seu vot al Partit Popular.
2: Seguim ara per la portada del Mundo que...
1: Ara que sí, o sigui, el titular no és del Papa, però la imatge...
2: Ara la comentem, la imatge.
1: La trama Leire va intentar desenes de pilotassos a l'Empar de Montero. Aquest és el titular. I la imatge, aquí sí, el Papa. Lleó XIV insta els catalans a ser constructors d'unitat. Que ja veiem que per què relaciona aquesta...
2: Com agafen les declaracions del Papa,
1: que els interessa. D'unitat, la unitat d'Espanya. I la imatge, doncs, es veu el Papa, doncs, donant la sensació que estigués com si estigués plorant, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. Plorant d'emoció.
2: Sí, és com la imatge com... No han volgut buscar el moment en què parlaven, que segurament ha sigut el 50% de l'estona, sinó que ha sigut un moment en què com si passa...
1: Emotiu.
2: Sí. En fi, seguim per al diari de La Razón.
1: La Razón, Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. I la imatge doncs, es veu al Papa i de fons, o sigui, en primer pla hi ha la Moreneta, però està desenfocada i qui està enfocat és el Papa. Una imatge, jo crec que pot resumir molt el pas del Papa per Catalunya. La Moreneta
2: i el
1: Pontífex.
2: I seguim i acabem per la portada del diari de l'ABC.
1: el papa demana als catalans que siguin constructors d'unitat. Un altre dia, un altre mitjà que vol destacar doncs, aquest missatge que va donar ahir el Lleó 14, i la imatge doncs, és la mateixa que hem vist a diferents mitjans, on es veu a Lleó 14 a la seva arribada a la catedral de Barcelona ahir, on doncs, desenes de fidels volien tocar-lo i saludar-lo, i bé, aquesta és la imatge de l'ABC.
2: I l'ABC també, pronuncia sí, en català un terç del primer discurs.
1: També ho volen destacar, home, clar. Com el bon diari catalanista que és l'ABC.
2: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
1: Fins ara, Ona.
30: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 6 minuts de 9:45. I avui, aquesta primera, segona part del Territori 17, ens acompanya Marc Òlica, el nom artístic de la cantautora de Sant Martí de Centelles, que està fent-se un lloc dins l'escena emergent de la música d'autor en català. I també amb ella, òbviament, parlarem sobre que recentment s'ha classificat per la final del concurs a l'anada amb la cançó Cançons de Mentida. Una proposta que destaca per la seva sensibilitat de les lletres i també d'una mirada molt personal sobre emocions i experiències quotidianes. Una clara aposta per les cançons d'autor contemporànies. Marc Òlica continua doncs, consolidant un projecte musical amb identitat pròpia i molta projecció de futur. Però, òbviament, per parlar-ho tot millor, ja la tenim a punt. Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Marc Òlica no és el teu nom, és el teu nom artístic, el teu nom és Laura. Com va néixer el nom de Marc Òlica? Per què? O sigui, explica'm una miqueta això.
4: Doncs el Marc Òlica és un tipus de flor, és una tonteria, que hi havia a la casa de pagès dels meus avis, on amb ma germana i la meva cosina de petita sempre anàvem a jugar, i és una flor que té els pistils, aquells típics que tenen com una espècie de... Bueno, que pots pintar la cara, diguéssim. I nosaltres de petites doncs, agafàvem aquells pistils i ens maquillàvem, i llavors el Marc Òlica va quedar allà i és com una planta que ens uneix una mica totes, jo la porto tatuada al braç, tal i qual, i a l'hora d'escollir un nom, doncs em va venir això.
2: I explica'm com comences amb aquest projecte, quant temps fa que... No sé si és una cosa que tenies sempre en ment o que va ser com una cosa molt espontània i vas dir, doncs, ara m'hi llanço.
4: No, jo sempre havia escrit cançons, havia estudiat música i era una cosa que, bueno, que a mi m'agradava moltíssim fer, però és veritat que al final pues, sempre ho deixava com una cosa secundària mentre feia tota la resta de vida. I l'any passat, bueno, fa un parell d'anys, vaig dir, jo, m'agradaria produir les cançons que tinc i veure si podria ser una realitat doncs, treure-les i que la gent les escoltés, així. I vaig començar amb Cançons de Mentida. I just a finals de l'any passat vaig veure la convocatòria del concurs de l'Alanada i vaig dir, és perfecte, perquè si de cop seleccionen la cançó, doncs l'any que ve, quan ho anuncin, publico la cançó, anirà tota la part i bueno, vaig pensar que seria com una manera de començar aquest camí.
2: És a dir, ho vas lligar tot perfecte, perquè al final, doncs, la cosa, aquesta idea que tenia, està sortit bastant bé, la veritat.
4: Sí, la veritat és que sí, estic contenta en aquest sentit.
2: I a part d'aquest projecte de Marc Òlica, també sempre això que explicaves, has estat relacionada amb el món de la música, perquè tu també has fet i fas, entenc, musicals, no?
4: Sí. Jo visc a Sant Martí de Centelles, però faig molta vida cultural a Centelles, que és com el poble que queda més proper i on realment jo he anat a l'escola i així. I Centelles és un poble que té molta vida cultural i sobretot molta vida en el teatre. Hi ha moltes companyies i es fan moltes obres, molts musicals. Llavors jo formo part de Quina Hora Jove, el grup de teatre de Centelles, i allà doncs, hem anat fent musicals per les festes majors, etc. I també a l'Orquestra Juvenil de Centelles. Llavors vaig combinant-ho una mica amb això.
2: Mm-hmm. Explica'm com va sorgir el tema de Cançons de Mentida. Quina és la història que s'amaga darrere aquesta cançó?
4: Doncs aquesta cançó en realitat la vaig començar a escriure fa molt, o sigui, potser 5-6 anys, i anava dirigida, o sigui, va dedicada a una amiga meva, molt amiga, que en aquell moment estava passant doncs, per un moment molt complicat a nivell personal i la relació amb ella era complicada. Aleshores la vaig començar a escriure com una cançó més aviat rancorosa i com enfadada amb aquella situació, però és veritat que la vaig deixar com en stand-by. I això ja la farà un parell d'anys, la vaig recuperar i vaig com canviar-li una mica el to. Vaig veure que ara jo aquella cançó ja no la vivia tant com un rancor enfadat, sinó que al contrari, que veient-ho en perspectiva i amb tot el que havia passat fins ara, abraçava una mica aquella situació i el que jo estava fent era sanar i curar una mica i perdonar, no? Llavors li vaig voler donar la volta i es va acabar convertint en una cançó que per mi és això, és com una mica un ritu a la sanació, a la comunitat, a les cures, una mica a la celebració d'ajudar-nos i va una mica per això.
2: I a part de... Ara parlarem també sobre... una mica el teu univers musical, però per qui no hagi sentit la cançó o no hagi vist el videoclip, perquè també hi ha un videoclip, a mi em va agradar moltíssim perquè és una imatge que està molt, és molt curada i també doncs, crec que, o sigui, sabent el significat de la cançó, crec que el videoclip també ho reflecteix molt bé. Clar, també fer el videoclip és molta feina. Com va anar tot el tema del videoclip?
4: Bueno, que guai, que t'agradés. Doncs jo, a veure, tinc la sort que com que he estudiat comunicació audiovisual i realment el que jo m'he dedicat fins ara, o sigui, és a la producció de cine, tinc com una xarxa d'amistats i de companyes que van poder fer el videoclip juntes, aleshores partia ja d'una base de poder confiar en gent i muntar-nos una mica entre familiars i amics. Es va gravar a Sant Martí de Centelles, molt a prop de casa meva, vull dir, va ser tot molt casolà, però vaig comptar amb gent doncs, molt implicada, amigues i tal, que va fer que doncs, pogués quedar... Jo també estic molt contenta del videoclip, crec que va quedar molt xulo i va ser una mica partint d'això de... O sigui, aprofitar l'experiència que jo tinc en el món del cine i unificar-ho una mica.
2: Ara sí, parlem una miqueta del teu univers musical, després ara parlarem de la Nada. Com el descriuries? Perquè per algú que no t'hagi escoltat mai, com definiries la teva manera de sonar?
4: A veure, clar, és com molt inicial, perquè només he tret una cançó, però en general, que va una mica lligat també amb la música que jo escolto i suposo que m'agrada més, el que buscava amb aquesta cançó és... O sigui, evidentment és una cançó bastant pop, en català, però per mi era important que hi haguessin elements que s'anessin una mica més de lo més mainstream i elements una mica més electrònics, potser un punt d'alguna cosa indie, tot i que ja et dic que la base és pop. Però m'agrada com les cançons rítmiques i aquest punt electrònic.
2: Per exemple, em podries dir algun referent que tinguis que t'hagi ajudat a inspirar-te, almenys com per sonar una miqueta com aquesta persona?
4: Sí, doncs mira, per aquesta cançó en concret, la Maia, per exemple, va ser com un referent que teníem bastant a l'estudi perquè té com un so, això, mig màgic, mig electrònic, amb algunes cançons que tenen, com sobretot de l'últim disc, un ritme bastant constant i que et porta una mica com a voler ballar, va ser una de les referents que ens va inspirar bastant.
2: I pel tema de la Nada, tu ens explicaves, no?, que et vas presentar, encara no havia sortit la cançó i realment va acabar com tot molt lligat perquè vas presentar-te al concurs i al final has quedat finalista. Com ha anat el concurs? Explica'ns una miqueta quina és la seva dinàmica, perquè també és un podcast, no?, en aquest sentit. Com ha anat? Ara parlarem també de la final.
4: El concurs que l'organitza la Ràdio Televisió de Cardedeu, que són maquíssimes i s'ho estan currant moltíssim, serà superxula la gala final. Inicialment, de les propostes que s'hi van presentar, en van preseleccionar 40. I llavors aquestes 40 va ser quan vam anar allà als estudis de Cardedeu i es van gravar aquests podcasts que tu deies ara en parelles i llavors parlàvem una mica doncs, de la cançó d'on havia sortit, de l'artista en si, tal i qual. I llavors un cop es van haver penjat aquests 40 participants, diguéssim, o sigui 20 podcasts perquè anàvem en parelles, es va obrir votacions i si no recordo malament, el 80% era el vot d'un jurat que va buscar amb la televisió de Cardedeu, professional, com vinculat en el món del cinema i de la indústria de... Ai, del cinema, estic fatal, de la música. I com que barrejant els dos mons. I després l'altre 20% era vot del públic. Llavors es van fer aquestes votacions i crec que fa un parell de setmanes, més o menys, que van sortir doncs, les 10 persones finalistes. I ara, d'aquestes 10 persones finalistes, el dia 27 de juny és la gala final, que s'emetrà en directe per la xarxa, i allà sí que el 100% dels vots, o sigui, el té el públic, diguéssim. O sigui, el vot és popular i el públic decidirà qui guanya el concurs.
2: Per tant, aquesta gala entenc que hi haurà públic, pot ser?
4: Sí, hi haurà públic en directe. No tinc molts detalls, la veritat, encara. Però sí que sé que hi haurà públic en directe i llavors això doncs, s'emetrà per la tele i entenc que la gent podrà votar doncs, des de casa seu mirant-ho per la tele.
2: Et fa il·lusió? Perquè ara m'està com recordant bastant com els típics concursos musicals, o sigui, si parlem a gran escala parlarem d'Operació Triunfo, però també aquí... doncs Eufòria, també estan doncs, aquests concursos doncs, de televisions locals com és l'Alanada. Et fa il·lusió com poder ser partícip d'un concurs així musical? Tu esperaves mai que passaria això?
4: Sí, em fa moltíssima il·lusió i crec que és una molt bona manera com de començar a donar-te a conèixer. A part, en un entorn com aquest concurs l'Alanada, que no, crec que no t'estàs exposant tant com podria ser Eufòria o com podria ser Operació Triunfo, que sí que de cop potser és un xoc molt heavy, no? Aquí crec que és tot molt casolà i que ens estan tractant superbé i que podem fer molt la nostra, o sigui, ens estan deixant escollir a nosaltres com volem fer la proposta escènica, o sigui, com decidir molt bé com ens volem presentar, saps? Que potser de vegades hi ha altres llocs que tu venen molt marcats del programa i crec que en aquest cas pues, la llibertat que ens donen és guai, o sigui que sí, que em fa molta il·lusió.
2: I ara, per anar acabant, no sé si ens pots avançar, no sé si tens alguna cançó que s'està coent, si hi ha alguna cosa que sortirà d'aquí poc.
4: Doncs sí, estem fent una cançó amb l'Eudald Planchart, que serà el productor d'aquest nou tema. Cançons de mentida va ser l'Ariana Abecassis, que també és co-compositora. I no sé quan estarà... O sigui, la meva idea era com que sortís a l'estiu, però... no serà possible. Llavors jo crec que serà una cançó més com de final d'estiu, inici de curs, saps? Més cap al setembre, octubre i així.
2: Doncs moltes gràcies. Avui al Territori 17 ens ha acompanyat Marc Òlico, finalista del concurs a l'Anada, que com bé explicàvem es podrà veure en directe per les televisions de la xarxa el 27 de juny en una gala en directe on es podrà doncs, votar. Que vagi superbé, molta sort, molta merda i ens veiem quan acabi el concurs i a veure què passa.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé, bon gràcies. Dia. Adéu.
4: Adéu.
2: Passen 2 minuts de 3:15.

0: I seguim aquest matí de dimecres, on avui parlarem ara amb en Pol Foz i en Gerard Muñoz, dos dels membres de l'organització, sobre el nou trofeu Ripollès 2026 i també membres de l'Escola Futbol de Ripollès, un torneig de futbol 7 que es farà aquest juliol al Camp Municipal d'Esports de Ripoll. Bon dia als dos i també moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia, Ona. Doncs avui ens acompanyen en Pol Foz i en Gerard Muñoz, que són dos dels membres de l'organització sobre el nou trofeu Ripollès 2026 i alhora també són membres de l'Escola de Futbol del Ripollès. Es tracta d'un torneig de futbol 7 que es farà aquest de juliol al Camp Municipal d'Esports de Ripoll i han vingut doncs aquí a la Veu de Sant Joan per explicar-nos tots els detalls. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Per començar, això us ho he de preguntar obligatòriament, perquè sí que és una cosa que ho hem d'explicar bé. El trofeu es va crear, com aquell que diu, a principis de juny. De fet, almenys això a les xarxes socials, a l'Instagram, hem vist que les publicacions són de principis de juny. I fins ara hi havia el trofeu cabina. Però aquest trofeu és una cosa diferent del trofeu cabina, que ja sabem que es farà a Can de Bànol. Us vull demanar una mica la vostra versió dels fets, que expliqueu una mica la cronologia de per què doncs, s'ha creat aquest torneig, perquè vaig veure que vau fer un comunicat a l'Instagram que ho explicàveu.
2: Bé, doncs, aquest torneig arranca perquè aquest any hi ha un canvi d'organitzadors en el trofeu principal i arrel d'aquest canvi s'intenta negociar com a sponsor amb el Bar Cabina, el qual havia estat sponsor tots aquests anys, i aquest, el bar decideix no sponsoritzar el torneig. Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'Escola de Futbol de Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors, no? Entre els organitzadors estem aquest any en Pol, el meu company, l'Adrià, i jo mateix. Som una organització nova, on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: Ara m'ho dèieu, l'Escola de Futbol del Ripollès ja el porta organitzant, em sembla que comentaves, Gerard, des del 2017. Vull dir, ja fa temps una mica que feu, teníeu aquesta col·laboració amb el Cabina, vull dir que no és aquest any que l'escola hagi entrat, sinó que ja vosaltres ja feia temps.
2: Correcte, al final, bé, en quant a les instàncies de reservar camp, com es pot observar, si anem a la documentació, des del 2017, l'Escola de Futbol del Ripollès té el torneig, és la que s'encarrega, no?, doncs d'adquirir el camp. I per tant és això, aquest any l'únic diferent que hi ha hagut és que com cada any es pactava amb el Cabina per aquest sponsor del nom, i aquest any no hi ha hagut un pacte, tot i que l'Escola de Futbol de Ripollès l'ha intentat mantenir perquè sap de la importància del nom que ha tingut i de la seva tradició durant aquests 50 anys que es porta fent el torneig, però no ha pogut ser així. Per tant, s'ha hagut de fer com aquest renaming, no?, aquest nom, i sí que doncs l'altra organització ha creat aquest torneig a Can de Bànol.
1: Vull acabar també amb aquest tema, però sí que us ho preguntaré. Sereu competència directa, evidentment, perquè sou dos tornejos de futbol 7. Els dos es fan el mes de juliol. Expliqueu una mica quan començarà el torneig, quan acabarà, i si hi ha marge de maniobra una mica per intentar que equips que juguin en un torneig puguin jugar a l'altre, o això serà incompatible.
3: Sí, des de l'Escola de Futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del Trofeu Ripollès, volem que tots els dos, que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles. És cert que hi ha molts equips que sí que ens han preguntat sobre aquest tema. Nosaltres començarem el trofeu la segona setmana de juliol i l'acabarem a l'última, amb una gran final l'últim divendres de juliol. I res, és una mica això, els horaris seran de 8, 9 i 10 de la nit, els partits començaran a aquesta hora, i bueno, és una mica mantenir tot el que ja s'ha fet durant aquests anys, no? Intentar que els màxims equips possibles s'apuntin als màxims tornejos possibles, i la idea és mantenir una mica, doncs, una mica el que dèiem.
1: Ara ho deies, Pol? No sé si volies dir alguna cosa més, Gerard.
2: Bueno, sí. Això, nosaltres volem dir-li als oients, no?, i a la gent que estigui interessada en apuntar-se, que és això, com ha dit el meu company, no és incompatible apuntar-se als dos trofeus, i que bàsicament nosaltres sí que des de la nostra part intentarem fer que els equips puguin quadrar horaris, no?
1: És important això, i feu bé de dir-ho. Ara em deies, 8, 9, 10, per tant entenc que hi haurà uns 3 partits cada jornada, o no sé si dividiu el camp també perquè n'hi puguin jugar més d'un, que podria ser, ara m'ho explicareu. Sí,
3: sí, tenim dos camps, el camp municipal d'esports de Ripoll té dos camps i jugarem amb els dos camps més o menys amb els mateixos horaris. Sí que és cert que fins que no tinguem el calendari tancat, no tinguem totes les inscripcions tancades, no podrem fer el sorteig típic d'inici de torneig on se sortejarà, doncs, la fase de grups i també, doncs, aquests horaris.
1: Es jugarà de dilluns a divendres?
3: És un tema que quan tinguem els inscrits finals, doncs sabrem una mica el nombre d'equips, i després repartirem els dies segons convingui.
1: Ara em dèieu això, format de la competició, clar, depèn també una mica dels equips, però entenc que vosaltres plantejàveu potser una lligueta, quarts de final. Com ho voleu fer, això? Com us agradaria fer-ho?
3: Bueno, aquest any, com que el trofeu Ripollès, segons el nostre entendre, és una continuïtat del trofeu Cabina, nosaltres volem mantenir una mica la mateixa estructura. Sí que és veritat que dependrà molt dels equips que tinguem. Si tenim un màxim de 10 equips, que és una mica l'objectiu que ens hem marcat i és una mica el que teníem pensat, sí, és veritat que potser amb 10 equips doncs podrem jugar tots contra tots, fins i tot, saps? O sigui, tindran una gran quantitat de partits, però també és veritat que també hi ha l'altra opció, que de fer dues fases de grups i de fer 5 equips i 5 equips. Sí que és cert que estem parlant només de la part de sènior, que diem. Però és veritat que també tenim 3 categories més, que són iguals o més importants que el sènior, i que li volem donar la mateixa importància.
1: Això precisament us anava a dir, us anava a preguntar per les categories. Expliqueu una mica les categories que hi haurà, i també el tema dels equips inscrits, que avui ja he vist que a les vostres xarxes socials heu comentat que ja teniu alguns equips inscrits. No sé si em podeu explicar una mica com va el tema, si ja en teniu alguns, en quines categories.
3: Sí, bueno, nosaltres aquest any, al ser aquesta continuïtat del trofeu Cabina Ripoll, una mica el que volem continuar és que hi hagin els equips sèniors, els equips veterans, els equips júniors, i com a màxima novetat, si volem dir-ho així, els equips femenins, no? Que és una categoria que no s'havia fet i que aquest any, doncs, volem potenciar, i la veritat és que està donant una molt bona rebuda, i la intenció és fer-ho créixer.
1: Quant costen les inscripcions? I em sembla que també doneu premis en metàl·lic, que això és un dels grans atractius, també del torneig. Vull dir que això és... pugen els premis.
3: Sí, és cert que de premi en metàl·lic tenim l'apartat de sènior només, perquè aquest any ho hem decidit així. És un premi de 1.500 euros, que és una quantitat molt alta de diners. Sí que és veritat que si vols posar-te a comparar uns i altres, sí que hi ha una diferència de 500 euros entre un trofeu i l'altre. La idea, les inscripcions també són una mica més baixes de preu. Les inscripcions al sènior són 270 euros i després tenen fins a 3 premis, no? Primer premi, segon premi, que és la inscripció de l'any que ve, i després el tercer premi, que és el lot de productes en categoria sènior. Després, de veterans, d'inscripcions són 250 euros, i el primer premi, que és un sopar de campions, que és un sopar on el premi es donarà en un restaurant del poble, i el segon premi és un lot de productes.
1: I també hem vist el júnior, entrades per partits de futbol, no sé de quina categoria, o si és per al Ripoll, o...
2: No, en principi...
1: Primera divisió.
2: Sí, és per primera divisió, i després també acabar amb el femení, doncs, on el premi principal és un sopar. El que, com a nova organització, i ja hem parlat amb gent que participava els altres anys, ens han comentat, no, sobretot que les diferents categories que no són el sènior, per tant, a veterans, a júniors, a femení, el premi el poder s'ajustejava i s'ha quedat una mica justet. Per tant, nosaltres hem escoltat aquesta gent i hem intentat potenciar aquests premis.
1: Hi haurà premis individuals pels jugadors, també, que això, expliqueu-me, què donareu?
2: Bé, els altres anys s'ha fet que només hi havia premis individuals en la categoria de sènior. Com acabo de dir, també vam parlar amb diferent gent i els interessava tant a júnior com a femení i a veterans tenir també MVP del torneig, no? Millor jugador, després el porter menys golejat i el màxim golejador. Així creiem també, per exemple, que a nivell júnior i a nivell femení, com també a nivell de veterans, doncs s'incentiva, no?, doncs els jugadors, doncs, a poder aconseguir aquests premis individuals i així millorar i pujar el nivell de la competició.
1: Oferireu alguns serveis que he vist que m'han semblat interessants? Expliqueu-nos una mica, perquè hi ha el tema aquest de gravació de partits, no?, resultats... Com ho fareu tot plegat?
3: Sí, una mica com a així informació addicional, que també és una part molt important d'aquest trofeu, és que hi haurà totes les gravacions dels partits via Veo, que és una aplicació i una càmera que fem servir també amb l'Escola de Futbol de Ripollès i que l'aplicarem en tots els partits. Després també tindrem resultats en directe i estadística amb una altra aplicació i després, per últim, hi haurà fotògraf a la fase final del torneig.
1: Això és molt interessant. Ara us volia comentar una mica l'organització. Expliqueu-me, vosaltres sou... quanta gent hi en formeu part? I entenc que també teniu el suport de l'Ajuntament, que això ja es veu aquí, no?, que un dels col·laboradors és l'Ajuntament de Ripoll, no? De fet, gairebé al mateix nivell que l'organitzador, eh? Vull dir que això sí que s'ha de destacar, no? Expliqueu-me, sou molta gent?
2: Bé, organitzant... Som nosaltres tres, el Pol, l'Adrià i jo. Després també, òbviament, ens ajuda el club, l'Escola de Futbol de Ripollès i l'Ajuntament. Per tant, som aquests, bàsicament. Sí que també tenim tot el tema de

0: aquests MVPs del torneig a través dels vídeos, dels highlights, de les meves parades, dels gols, que farem amb la càmera veo i que pujarem a l'Instagram. Per tant, l'Instagram, hi haurà molta informació, estarem constantment actualitzant-lo i ens agradaria doncs que la gent ens seguís.
1: El sorteig, això que em deies del públic, que m'ha semblat interessant, que com ho fareu? La gent, quins premis es poden dur? Com ho haurà de fer? Has dit ja el tema de votar, però hi ha alguna altra cosa? No.
2: Sí, bàsicament nosaltres el que volem fer és que el públic formi part del trofeu Ripollès i això ho podrem fer, tots aquests premis, gràcies als nostres patrocinadors, que són els que ens donen aquestes paneres, no? I gràcies a ells doncs, podran formar part. I una mica, doncs, nosaltres, això sí que ens agradaria, doncs, mantenir una mica a l'espera i donar-li una mica més d'emoció fins que no ho tinguem
1: tancat.
2: Tot ben tancat. I després jo crec que el xulo d'això serà que la gent vingui i a veure què es troba el mateix dia del trofeu. Per tant, res, és això, donar que la gent vingui al trofeu Ripollès a veure el trofeu com cada any, el trofeu de cada any, i una mica doncs, que formin part d'aquest trofeu.
1: Amb aquesta crida, que... I això, si els equips es volen apuntar, com ho han de fer-ho? Per acabar, explicar una mica això, que jo crec que és interessant.
2: Sí, nosaltres, bueno, així més com a novetat, és cert que d'inscripcions estan obertes des de la setmana passada i que per facilitar no, molt més aquest procés d'inscripció ho poden fer a través de tres maneres. La primera és inscripció per correu electrònic, que és descarregar els documents que hi ha a través de les xarxes socials del Trofeu Ripollès. I si no, també hi ha dues opcions més. Inscripció amb documentació pròpia, que això tu descarregues i després ho portes al local Catalluna, que és un dels nostres patrocinadors i que allà la gent s'hi pot anar a apuntar. I si no, doncs inscripció presencial, que allà mateix al local doncs ja tenim els fulls típics que allà també s'hi podran apuntar tots junts.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Territori 17. Ah, em sembla que en Gerard vols dir alguna cosa, Gerard, per acabar?
0: Sí, bé, per tancar i com a missatge final, li volem dir als oients, a la gent que juga a futbol, doncs que incentivem aquesta gent a apuntar-se al trofeu, un trofeu que té com a únic objectiu poder seguir endavant amb l'Escola de Futbol de Ripollès com a club, no? Un club que any rere any forma centenars de jugadors i que us necessitem perquè això sigui possible.
1: Doncs amb aquest missatge d'en Gerard Muñoz queda dit. Moltes gràcies tant a tu, Gerard, com a en Pol Foz, a membres de l'organització del nou trofeu Ripollès 2026, que no és nou en definitiva, perquè és el que s'anava fent com ens han comentat, i a més, doncs, membres de l'Escola de Futbol del Ripollès. Gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17.
2: A tu, moltes gràcies.
3: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.
5: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i algú quina meravella i algú...

És benvolgut dels Manel, i és que avui és l'aniversari d'un dels integrants del grup, en Roger Padilla, el guitarrista de la banda i, com més, és l'il·lustrador de les portades dels discos del grup en català. El significat de la lletra ha estat un dels debats més grans entre els fans del grup, ja que Guillem Gisbert, el cantant, mai ha volgut revelar la intenció exacta amb la que la va escriure. Hi ha dues teories principals molt contraposades: la teoria de l'exnòvio de la seva parella actual i també la teoria menys recent del pare absent.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. A partir d'aquest dimecres, dia 11, i fins al 23 de juny a 5:45 del matí, el servei de tren quedarà interromput entre Vic i Torelló a causa dels treballs de millora entre Manlleu i Torelló. Es mantindrà el servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. La línia R3 circula amb una oferta de circulacions entre la Garriga i Ribes de Freser del 50% respecte a la que hi havia abans del 20 de gener. Amb la implementació de l'oferta ferroviària, encara que reduïda, es dona una nova possibilitat de desplaçament mentre es continua treballant per recuperar l'oferta. El servei en tren conviurà amb el servei alternatiu per carretera que hi havia entre aquestes estacions. Degut a les limitacions de velocitat que encara hi ha a la línia pels treballs de millora de la infraestructura i degut a l'augment de les hores de manteniment per part de DIF, la circulació ferroviària en aquest tram tindrà un increment dels temps de trajecte respecte a l'horari habitual. Es segueix treballant per eliminar les limitacions temporals de velocitat i així recuperar els temps de trajecte, l'oferta i els horaris. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, què ha passat?
3: Què ha passat?
2: Dies, que no... Que...
3: Bé,
2: és bastant una secció bastant així...
3: És com, el Guadiana. És com el Guadiana, hi ha dies que apareix i hi ha dies que no.
2: Què ha passat?
3: Doncs que des del compte de Rodalies, o sigui, l'Isaac ha comentat això, que durant aquests, des de demà, fins al dia 22 de juny, estarà tallada aquesta, el servei entre Manlleu i Torelló, i avui al matí, o sigui, han informat d'això, com un recordatori, però clar, què passa? Que encara vas al tuit que tenen fixat, posa servei ferroviari de la Garriga fins a Ribes de Freser. Suposo que demà ho canviaran, però veient com són aquests de Rodalies, no em sorprendria a mi que encara mantinguessin aquest tuit i que demà els usuaris es trobessin que el tren va des de la Garriga fins a Vic.
2: Ho veurem demà.
3: I venim d'un dia que ahir es va caure el sistema...
2: Dues vegades va caure el sistema general de DIF, un dia que també, clar,
3: amb la visita del papa,
2: molts estudiants de la selectivitat, ells mateixos ho mencionaven, ho van passar malament, perquè clar, és un examen que et prepares durant 2 anys de batxillerat i justament el dia que et presentes problemes de transports i tot és una mala passada. Però bé, els hi desitgem bona sort en aquest segon dia de selectivitat.
3: I que els hi vagi bé.
2: Doncs res, aquesta és la situació ara mateix a l'R3. Moltes gràcies, Andreu, i fins després.
3: Fins després, Ona.
2: De seguida ens endinsarem amb la secció de Solidaris de Ràdio Vic, on avui Laura Serrat parlarà amb la gerent d'ADFO, la Maria Balasch. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila, Laia de Déu, una codinenca.
4: El Toll i la Teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any s'ha impulsat la restauració de l'estructura, la cara i les mans, una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandreu Basart és el president de la Colla Gegantera de Mollà.
5: Bé, a principis d'any ja s'ha fet la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble, i ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la Colla Gegantera.
4: Ara la colla necessita 5.000 euros per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
5: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes a la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
4: Per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
2: I com us explicàvem feia una hora, la Capella de Sant Corneli ha acollit la inauguració de l'exposició Viscosa i flotant de l'artista visual Núria Nia, una mostra inclosa dins del cicle Sant Corneliets 2, Enric Rubio.
6: Així és, així és. Disculpeu. Així és, Ona. I és que a través de les seves obres la creadora proposa reflexionar sobre la manera com habitem el món i com ens relacionem amb allò que ens envolta, tot convidant el públic a observar la realitat des d'una perspectiva més conscient i oberta al canvi. Escoltem l'artista visual, la Núria Nia.
7: Ja ve d'anys enrere, 2020-2019, que vaig començar a treballar molt en el que són les tecnologies digitals i allò telemàtic, i amb això ara no hi ha gaire reflex, però està tot inspirat en això, no? En partir d'una cosa molt digital en el món que estem ara, i també veient com aquest món que està com col·lapsant actualment, i inspirar-me a una altra via, no? Una escletxa que ens pugui obrir, doncs, tornar a les mans, tornar a una cosa més tàctil.
6: Amb aquesta proposta, la Núria Nia convida els visitants a aturar-se, observar i establir noves connexions amb la matèria i els processos de transformació que ens envolten. De fet, l'exposició es podrà visitar a la Capella de Sant Corneli fins al diumenge 9 d'agost, dins d'un cicle que continua apostant per acostar l'art contemporani a la ciutadania.
2: I la visita al Papa mobilitza aquests dies milers de persones, també algunes d'Osona i el Lluçanès. I ahir al migdia van sortir dos autobusos de Vic i un de Manlleu amb més de 150 persones per veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic Andreu.
3: L'emoció i l'il·lusió eren fàcilment perceptibles ahir al migdia a l'estació d'autobusos de Vic. Una jornada de joia per al centenar de persones que van enfilar camí cap a Barcelona per assistir a l'acte del Papa d'ahir al vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les 300 entrades del Bisbat de Vic van quedar curtes i s'hi va sumar a les que van poder aconseguir també per altres vies. La Raquel Parici del Bisbat de Vic ho explica.
8: Tenim molta gent que malauradament s'ha quedat en llista d'espera. Hem tingut, ja dic, 300 entrades i en web potser 400 per avui, però si n'haguéssim tingut 400 més també les haguéssim col·locat. Encara aquest dematí hem hagut de dir que no a gent.
3: Les persones que sí que es van poder desplaçar a veure Lleó 14 sabien que era un dia molt especial.
9: És el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida. Llavors, si tu ve el teu jefe i et mana no sé què, tu vas que te piles. Tu faràs per un sou i ho faig per la meva vida eterna.
10: La visita per mi és com un poliedre, es pot mirar de moltes cares. Jo me'l miro per la cara bona, la que em sembla bona a mi, i per tant estic molt content d'anar-hi i m'agrada escoltar què diu.
11: Tants altibaixos que hi ha políticament en tots els països, doncs potser ens portarà una veu més humana, més solidària. Pensem el que pensem.
3: 100 persones van sortir en dos autocars des de Vic, 60 més ho van fer des de Manlleu i unes 150 també es van desplaçar cap a Barcelona sortint d'Igualada i Manresa. En Francesc i la Judit són membres de la delegació de joves del Bisbat de Vic.
12: La fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també, no?
3: Avui el Pontífex visita el centre penitenciari de Brians 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, on es trobarà amb un grup d'interns i d'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat amb motiu dels actes del mil·lenari del monestir i tancarà la seva jornada a la Sagrada Família.
2: I la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses recupera la Puig Estel App, una cursa vertical amb dos recorreguts, Isaac.
13: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela App, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira de l'organització parlant del perfil dels atletes.
14: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals abans abans doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent i ara doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més. I en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí i com que a l'estiu doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
13: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
2: Doncs ara és el moment de l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb la gerent d'Adfo, Maria Balasc. Sentim-los.
15: Entrevistem de nou a ADFO, l'Associació de Persones amb Discapacitat Física d'Osona, que treballa des de fa 50 anys amb les persones amb discapacitat física o sensorial. L'entitat ofereix serveis de suport i acompanyament en àrees com l'autonomia, la qualitat de vida o la inclusió social. El seu objectiu, diuen, és impulsar una societat més justa, accessible i humana, on tothom se senti escoltat, valorat i lliure. Parlem de les seves accions per aconseguir-ho amb la Maria Balasc, gerent de l'ADFO, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Primer de tot, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
16: Nosaltres el que fem és ajudar les persones, o estar al costat de les persones amb discapacitat física de la comarca d'Osona, en què puguin doncs, desenvolupar la seva vida d'una manera al màxim d'autònom possible.
15: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
16: Bueno, la necessitat, no? Nosaltres sempre diem que ens agradaria desaparèixer, no existir, que voldria dir que la societat ja s'ha normalitzat i que una persona amb discapacitat física doncs, pot fer una vida totalment normalitzada, no? De moment no és així i, per tant, continuem picant pedra.
15: Parlem-ne en més detall. Quins són els projectes que hi ha en marxa actualment, les últimes novetats?
16: Doncs, aviam, l'entitat es divideix en dos grans blocs. Un bloc seria tota la part que nosaltres en diem vida independent, on el que es treballa doncs, és des de l'autonomia, la part lúdica, la part de salut de rehabilitació, habitatge, etcètera, etcètera. No? Llavors hi ha una altra part, que és la part del servei d'inserció laboral, que el que fa és preparar les persones per tornar-les a reincorporar en el món laboral, ja sigui a través de formació, ja sigui bueno, orientant una mica la persona i també fent prospecció a les empreses perquè les empreses acabin contractant a persones amb discapacitat. I llavors, paral·lelament, també tenim un centre especial de treball on hi tenim totes les persones amb discapacitat física que no han pogut entrar directament a l'empresa ordinària.
15: En aquest sentit, al llarg de la seva trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
16: Ostres, d'emotives n'hem viscut... Bueno, clar, l'entitat té molts anys, perquè gairebé té 50 anys, per tant, de situacions emotives en vius, tant de positives com de negatives, però sí que és molt gratificant quan tu veus una persona que ha vingut a l'entitat tal com va arribar amb les condicions que estava i que doncs, acaba fent una vida totalment normalitzada, amb una feina, creant una família, vivint amb la seva família, i això doncs, és un procés molt llarg, que a vegades doncs, costa una mica, però quan s'aconsegueix, i ara amb els anys que fa que hi som ja tens doncs, resultats evidents, dius, val, t'omple el cor.
15: En relació amb això, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
16: Cada vegada n'hi ha més, per sort. Cada vegada n'hi ha més, però és una feina de formigueta la nostra i és això, anar picant pedra i mica en mica. Si tu mires enrere, doncs s'ha fet una molt bona feina, tant a nivell d'accessibilitat com a nivell això, de que les empreses doncs, tinguin persones amb discapacitat, però hi ha molta feina per fer encara, moltíssima. Per tant, bueno, continuarem el nostre objectiu.
15: Si posem el projecte a la balança, què és allò més difícil i allò més gratificant?
16: El més difícil és la sostenibilitat. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, som d'utilitat pública, llavors vivim de subvencions, vivim de socis, vivim de donacions d'empreses, llavors això costa, costa perquè, bueno, no tens un finançament molt, molt, molt estable. Llavors, remar així costa una mica i el que és més gratificant són les persones. Són les persones que coneixes, les persones que passen per l'entitat, tant els usuaris com els tècnics. És una entitat que no és molt, molt gran, per tant, és una entitat molt, molt familiar i molt propera, i això és d'agrair.
17: De fet, la següent pregunta anava encaminada precisament al finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen aquest suport econòmic o com hi poden ajudar els oients?
16: Doncs mira, el suport econòmic és això que t'explicava, a través de subvencions, que nosaltres ens presentem a totes les subvencions que surten, totes les convocatòries, però llavors també hi ha una altra part que és la part de soci, tu et pots fer soci de l'entitat, són només 50 euros l'any, que això és molt poquet. Aquests 50 euros ens ajuden doncs moltíssim a poder fer moltes activitats, a tenir gent contractada. I hi ha empreses doncs que també fan col·laboracions anuals, puntuals, i és una manera de poder donar, també és una altra manera, és donant feines en el centre especial de treball que nosaltres tenim. Això també ens ajuda a autofinançar-nos.
17: De cara al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
16: Projectes de posar en marxa seria una mica estabilitzar els que tenim, i llavors un dels projectes que tenim en ment, no sabem quan serà poder fer un centre de dia així una mica més... Bueno, un centre de dia una mica gran, on hi pugui venir perfils de persones diferents.
17: Ja per acabar, quin seria el futur ideal que s'imagina per la seva entitat?
16: Nosaltres sempre diem que nosaltres hauríem de desaparèixer, no hauríem d'existir, perquè voldria dir que hem aconseguit l'objectiu, que les empreses doncs contracten a persones, que tot el tema d'accessibilitat ja també està tot normalitzat, que la societat està normalitzada i per tant seria el que a nosaltres ens agradaria.
17: Maria, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
16: Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
2: Moltes gràcies, Laura. Una setmana més amb aquest espai dels solidaris, on avui, com escoltàvem, parlàvem amb la gerent d'ATFO, amb la Maria Balasch. Nosaltres, després de publicitat, sabeu que tindrem aquí, com sempre, a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, en concret què s'hi cou a Twitter, i després parlarem sobre salut amb l'Enric Rubio, on avui parlarem sobre la insulina. I acabarem el programa parlant amb la Laia de Déu d'Isona Codinenca amb el Lletra Ferits. Tot això després de publicitat. Fins ara.
18: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
19: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
20: A ALR tenim el vehicle que busques.
21: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
20: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
22: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
18: El nou FM 92.8.
23: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: La sisena hora.
23: L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
1: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
24: Hasta luego, cocodril.
25: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
23: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
26: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.

0: Ja estic de bon humor, m'encanta.
1: Demà, què tal?
0: Molt bé, que guai, m'encanten les cançons d'Estrella d'Am.
1: Però saps per què?
0: Demà surt la cançó.
1: A part d'això, què
0: sí,
1: més?
0: Què? Demà...
1: Què estàvem escoltant?
0: Demà...
1: No, què estàvem escoltant? Què diu la lletra?
0: Pa, pa, pa, rararara, què estem escoltant?
1: Pa, ara pa, pa, pa de Roma, pa, pa, pa, pa. Ha vingut molt a cuento, molt.
0: Sí, no.
1: Molt.
0: M'encanta.
1: Va.
0: Bueno, Guillem, què tal?
1: Doncs bé, molt content. Bé, no? Content de tot el que s'està generant per xarxes, perquè és perfecte per fer les seccions. No,
0: i tant.
1: No has de pensar.
0: Ganes d'escoltar-te, Guillem.
1: Va, per exemple, aquest usuari ens diu: se m'està fent llarga la visita del Papa fins i tot a mi.
0: Sí,
1: sisplau.
0: Ho entenem.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per pensar en Catalunya i xaporrejar el català, però...
0: Ja però està, bon dia no? I bona hora.
1: Però bon dia i bona hora.
2: Va, alguns... I adeu-siau.
1: Correcte. Adeu-siau. Alguns periodistes ja van fer nit ahir a dalt a Montserrat i ens comentaven això, ens deien: tot a punt, a poques hores per l'arribada del Papa. Diu: ara silenci, demà 8.000 persones acreditades. No es pot accedir per carretera excepte vehicles autoritzats. Cal pujar amb cremallera o amb aeri.
2: I això és amb qui no pujava, no?
1: Hòstia, mandra.
2: Jo sabem qui no pujava a Montserrat.
1: Amb qui?
2: Amb Jonathan Andic.
1: Ja l'ha deixat anar, eh? Ja l'ha deixat anar.
2: No hi ha cap tuit al respecte d'això.
1: Sí, però no els he... No els he seleccionat, Andreu. He agafat aquest de la Montserrat, que ens diu: digueu-me poma o figa, tant és. He plorat amb en Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Moreneta.
2: I el Virolai, eh?
1: I el Virolai, i tot plegat, home.
0: Jo us he de confessar una cosa.
1: A veure.
0: Per xarxes, o sigui, per les meves xarxes, he vist a persones... que no pensava que haguessin anat a veure el Papa i han anat. I no sé.
1: Bueno, tothom et defensarà que era un moment històric i un esdeveniment que no es tornarà a repetir,
0: sí,
1: que no es tornarà
0: que
1: a viure...
0: No sé, m'ha sorprès, realment. Però bé.
1: Ben fet.
2: Han anat, ja està, no?
0: I han anat, exacte, sí.
1: Mira, una proposta, que no sé si arribarà a bon port. Ens escriuen: estaria bastant bé que els nens de l'Escolania de Montserrat cantessin un dia de partit per rebre el Papa.
0: Veu sentir el que li van fer a Madrid? O potser és inventat, una cosa del Real Madrid.
2: És que és del Madrid, ell.
0: Sí, li van fer com una...
2: Per això va
0: ho buscaré després.
1: Perfecte. Va, bona observació també d'en Joni, que ens diu: que un papa que es diu León sigui a Barcelona i no visiti la SEAT em sembla horrible.
2: O Castilla i Lleó.
1: Aquests són els tuits que necessitem.
0: M'encanten.
1: Sisplau, piuleu més com aquestes coses.
2: Sí, eh?
1: Va, la Mireia ens fa un recordatori. Ens diu: per cert, el vostre papa no ha parlat català. Ha llegit una transcripció fonètica perquè ho sembli. Deixeu de recollir engrunes.
0: Literalment, segurament, per exemple, una paraula l'ha escrit literalment com sonava.
1: Correcte.
2: Com fa el rei.
1: Evidentment, sí. Evidentment. Va, quin luxe també el d'aquest usuari de Twitter que ens diu: beneïda i afortunada que la meva feina és 100% a casa i puc veure els 104 partits d'aquest Mundial.
0: Uau, molt bé.
2: Sí, però és que hi ha alguns que són de matinada.
1: Sí, però...
2: Jo hi ha algun dia que els enxamparé abans d'entrar a treballar, podré veure la segona part.
1: Doncs imagina't, directe, directe.
0: És fort, no, això?
2: Hi ha un parell que comença a les 6.
1: Imagina't. Va, som-hi, què creieu que va passar en aquesta habitació? Dubte. Ahir la meva filla estava jugant amb una amiga a la seva habitació, amb la porta tancada. De camí al lavabo escolto: si surt bé, aplaudim. Si surt malament, ambulància. Teories?
2: Va, això és porta gran o infermeria, no? Pel que veiem.
0: Vull pensar en...
2: algun salt o alguna així, no sé, una mica de parkour.
0: Sí, un salt o...
2: Un parkour.
0: O un petit piercing.
1: Ara, jo és que anava més per
0: o
1: aquesta banda.
0: Un petit piercing, sí, no perquè ho hagi fet,
1: alguna foradació o alguna...
2: Sí. El gel, no? I l'agulla.
1: Per exemple.
0: I la llimona.
1: Per exemple. Va, una bona pregunta per avui. Ens diuen: no tenim tuits graciosos de l'Atlético dient que fitxaran a Mbappé?
2: Oi, que bo va ser.
1: Vaja.
2: És que
1: ho estan posant molt fàcil,
2: com
1: també,
2: Andreu. Com ha començat aquest mandat de Jesús Florentino?
1: És que ho estan posant molt fàcil, eh? Ja només la resposta ahir de l'Atlético és de les que fa gràcia. De fet, arran del comunicat del Madrid presentant l'oferta, la Gemma ens diu: estem en un capítol de The Office sense final.
2: Sí.
1: Literal.
0: Com es presenta?
2: I qui és Michael Scott?
1: Apostes?
2: Mira, jo, Julián Álvarez és Brian, no, com es deia?
1: Ryan. Va, te la compro.
0: I qui és en Florentino?
2: Florentino? És Robert California.
1: Donaria per molt això. Va, dues piulades per acabar, una dedicada a la nostra companya Ona Fàbrega, Vilà.
0: Molt bé.
1: El meu gat m'ha mirat fixament 47 segons. Crec que estava calculant si valg la pena com a humà o si em canvia per un altre.
0: El meu gat, si mira 47 segons, només hi ha una opció correcta, que és esgarrapada.
1: Ah, jo pensava que deies que vulgui menjar.
0: El meu és esgarrapada. En altre seria menjar. El meu és esgarrapada.
1: Bueno, sort que tens clar el llenguatge felí.
0: Sí, home, són uns quants anys al costat de aquella gateta.
1: Per saber quan has de marxar o no.
0: Exacte.
1: Va, i dedicada al papa i a la jornada d'avui a tothom qui es diu Montserrat, un tuit de la Montserrat per acabar.
0: Molt bé.
1: Ens escriu Sant Tomàs, deia que el millor remei contra la tristor és dormir i banyar-se. I després de tants segles, el millor remei contra la tristor continua sent dormir i banyar-se.
0: Raó no li falta a la Montserrat.
1: Descanseu, dormiu, banyeu-vos a gust.
0: Exacte.
1: I passem ja aquesta jornada, sisplau, perquè arribi demà, que és el gran dia
2: demà,
1: que esperem que totes les persones que ens agraden les coses rodones.
0: Sí. Exacte.
2: Nervis a la panxa.
1: Nervis, a flor de pell.
0: Passarem del para-pa-pa-pa a Mumu Mundial. Genial.
1: Portarem una altra cançó.
0: Exacte. Sí. Guillem, fins demà.
1: Que vagi molt bé.
0: Puntuals aquí. Que vagi bé. Adéu. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre salut.
3: La resistència a la insulina. I aquest és un tema que crec que la gent desconeixerà i molt.
4: Doncs mira, Enric, segurament, i potser és la primera vegada que ho escolten. Però abans de tot explicarem què és la insulina, si et sembla.
3: Fantàstic, endavant.
4: Mira, la insulina hem de saber que és una hormona produïda i secretada per les cèl·lules betes dels illots de Langerhans del pàncreas. Resumides, és a dir, el pàncreas, d'acord? I quina és la funció en el cos d'aquesta hormona? Doncs bé, la insulina és la que permet l'entrada de la glucosa a les cèl·lules. Introdueix aquesta glucosa que tenim a la sang dintre de les cèl·lules de l'organisme. Un exemple perquè es pugui entendre millor. Nosaltres tenim les claus per entrar a casa, no, Enric?
3: Correcte.
4: Aquesta seria la insulina, no? I aquesta clau obre un pany. Aquest seria el receptor que tenen les cèl·lules. Per tant, la clau ha d'entrar en el pany per poder entrar. Si tu, Enric, ets la glucosa, necessitaràs aquesta clau que obri aquest pany per poder accedir a casa teva. Doncs aquesta és la funció de la insulina.
3: Bé, pany i clau, sí, però llavors la glucosa quin paper hi té en aquest joc?
4: Mira, la glucosa és com la benzina que necessiten les cèl·lules per tenir energia per funcionar, per fer la seva feina. Aleshores, si tenim dificultat per fer entrar aquesta glucosa de la sang a l'interior de les cèl·lules, és quan comença a instaurar-se la que anomenem la resistència a la insulina. Si aquesta alteració es cronifica, entrem doncs amb un alt percentatge d'acabar generant una diabetis tipus 2, que això sí que segurament els nostres oients ja hauran escoltat alguna vegada. Val? Per tant, també cal saber que gairebé el 25% dels adults d'Europa tenen resistència a la insulina sense que ho sàpiguen. Aquesta condició és una de les més de les avançades, podríem dir, del síndrome metabòlic, de la diabetis tipus 2 i d'altres malalties cardiovasculars.
3: Però un 25% és una barbaritat, he de dir.
4: És moltíssima gent, és moltíssima gent. Per tant, explicarem avui doncs, que hem de saber què és això, si ho tenim, valorar-ho i poder-hi posar remei. No obstant això, es pot revertir amb un enfocament funcional i natural. Segons l'últim informe de la Federació Internacional de Diabetes, la IDF, s'estima que més de 61 milions de persones a Europa pateixen diabetes i una proporció encara més gran presenta resistència a la insulina en fases primerenques, és a dir, aquelles persones que tenen alts índexs de resistència a la insulina, amb un percentatge molt, molt elevat, acabaran formant part d'aquests diagnosticats de diabetes en els propers anys. I com podem saber si tinc resistència a la insulina? Doncs aquest és un paràmetre que el podem analitzar amb sang i seria recomanable tenir-lo inferior entre de 1 o de 1,9. I aquest valor concret surt de la fórmula de multiplicar la insulina, que hauria d'estar entre 1,4 i 10, i la glucosa, que hauria d'estar inferior a 90. Aquesta multiplicació es divideix per 405 i tenim el resultat de la resistència a la insulina, que, com hem dit, no hauria de ser superior a 1,9. Segons les analítiques, els paràmetres són menys exigents i ens validen resultats que volten el 3,5, fins i tot el 3,8. I, per tant, aquí ja podríem dir que tenim una resistència a la insulina molt, molt, molt instaurada, Enric.
3: Per tant, amb això estem veient que de fet, és l'avançada de poder patir una diabetis.
4: Exactament, Enric. Per això és tan important, i ens agrada explicar-ho aquí al Remeier, que cal que identifiquem aquells desajustos orgànics a fi i efecte de prevenir prevenir qualsevol trastorn que pugui acabar amb malaltia en més o menys temps, eh? Sigui quina sigui, és a dir, qualsevol alteració ens pot avisar ja de la tendència, una tendència que passaria a mig llarg termini, però que convé identificar-la per poder-hi optar a tenir efectes, diguem, reversibles, sobretot per la nostra reconducta de les qüestions de salut i alimentàries en general.
3: Sí, de fet, la diabetis és una d'aquestes malalties que moltes vegades segurament no ens plantegem com poder-la evitar, sinó que si arriba, arriba, i com bé dius, no té per què ser així.
4: Perquè, a més, va a poc a poc i no dona un símptoma clar d'inici, sinó que és una tendència que anem, diguem, guanyant, que anem alterant al llarg del temps, eh? Un cop identifiquem que tenim un o altre grau de resistència a la insulina, aquest superior a 1,9, què podem fer? Doncs, afortunadament, si ho identifiquem en temps, podem obrar en conseqüència per tal de revertir aquesta tendència. Si el metge ens ha diagnosticat una diabetis mellitus, doncs ja serà més complicat, però no impossible, de poder millorar la nostra relació amb la glucosa. Després, aleshores, haurem d'aplicar els remeis que nosaltres explicarem a continuació, i combinar-los amb la proposta mèdica que hagi prescrit el metge o facultatiu en cada cas. Val? Doncs hem de saber que a llarg termini la insulina elevada fa malbé vasos sanguinis, accelera l'envelliment cel·lular i augmenta el risc de malalties neurodegeneratives. Per tant, no ens interessa gens tenir aquests nivells de resistència a la insulina elevats, que per al mateix temps farà que tinguem sucre elevat en sang. Eh? Per tant, és importantíssim saber quina és la nostra tolerància a aquesta insulina per tal d'evitar entrar en aquesta situació, que ja hem vist que es pot complicar i no la podem revertir de manera senzilla si ja se'ns ha diagnosticat una diabetis. Una dada gens menys preable és la d'un estudi publicat a Euronews, on es demostra que la resistència a la insulina està associada amb un risc més gran de desenvolupar fins a 26 malalties diferents i una mort prematura, sobretot amb dones. Ens torna a tocar el rebre aquí el públic femení, doncs.
3: Una altra mostra de que realment afecta molt més del que pot pensar la població general, aquí m'incloc, pel que fa a la diabetis i la insulina.
4: Doncs ara donarem unes quantes informacions, Enric, per saber si sense analítica podem tenir una possible resistència a la insulina. Eh? Encara que molts pacients són asimptomàtics, com diem, la hiperinsulinèmia pot manifestar-se amb senyals com, per exemple, aquestes. Augment de pes, sobretot en la zona abdominal, allò que augmentem pes i es concentra a la faixa abdominal, estar fatigats de manera constant, una fatiga que no podem relacionar amb un desgast físic evident, ansietat després de dinar, val? Després dels menjars, a vegades aquella necessitat de picar dolç, dificultat per concentrar-se, que seria el brain fog, és a dir, una ment dispersa amb poca facilitat de concentració, hipoglucèmies lleus entre els menjars i desig intens de sucres i de carbohidrats, picar entre hores, aquella tendència de picar bàsicament dolços, i l'acantosis nigricans, Enric, que són les taques fosques al coll i a les aixelles, que ho haurem vist alguna vegada, a vegades acompanyades fins i tot de berruguetes. Aquests símptomes poden passar totalment desapercebuts o confondre's, que, com amb estrès, sedentari, desequilibris hormonals o de que simplement a casa ho tenim, això, no?
3: Vaja, cap símptoma d'aquests volem, eh?
4: Cap ni on. I si en tenim algun, que sigui només un, que no siguin uns quants. En aquest cas, què no cal menjar quan es té resistència a la insulina? Quan ja ho hem identificat. Doncs mira, s'ha d'evitar els sucres afegits, les begudes ensucrades, les farines refinades i els productes ultraprocessats, els greixos trans, és a dir, grasses que no serien greixos que no són sans, i olis vegetals molt refinats. I en canvi es recomana una ingesta elevada de fruites, de verdures de fulla verda, de crucíferes sobretot, greixos saludables com l'oli d'oliva verge extra i l'omega 3 provinent tant d'origen animal com d'origen vegetal, i proteïnes magres i llegums. Val? Seria una bona qualitat d'aquestes proteïnes. I ens podem preguntar, bé, molt bé, i què causa tenir una o una altra resistència a la insulina? Eh? Doncs aquests són els factors més comuns. I a veure aquí que cadascú es posi nota i que marqui a veure si està...
3: Molt suspendríem, eh?
4: Segurament. Anem a fer l'examen. Doncs dietes riques en sucres i processats. El sedentarisme, el fet de no bellugar-se, afavoreix aquesta resistència. L'estrès crònic, qui avui en dia no pateix un o dos graus d'estrès, com ja hem explicat també en l'episodi del remeier de sobre l'estrès. Les alteracions hormonals, el SOP, l'hipotiroidisme, la disbiosis intestinal, també àmpliament detallada i que surten moltes de les alteracions de salut, toxines ambientals, els bisfenols, els metalls pesants i tot allò que ens entra per la boca i també per la pell que no sapiguem identificar, que potser hauríem de fer també un episodi en aquest sentit, de parlar dels tòxics ambientals i dels tòxics ingerits. I també després, per contra, el que serien els dèficits de nutrients. Una dieta rica en micronutrients, en magnesi, en zinc, en vitamina D, E, A, què fa? Doncs millorar tota la resposta per un bon funcionament orgànic i, per tant, reverteix de manera indirecta doncs, aquesta resistència a l'insulina. Només es tracta de baixar... És a dir, no podem pensar que només hem de baixar la glucosa, sinó que també hem d'entendre l'origen del desequilibri metabòlic. És a dir, no hem de combatre el sucre per combatre'l, sinó que també hem d'identificar per què ens pot pujar aquest sucre i, si depèn de la nostra actitud vers el menjar, doncs intentar controlar-la. I si és vers l'actitud que podem tenir sobre les nostres rutines diàries, doncs, com que això generalment té cost zero, doncs poder aplicar en benefici doncs, no només de la glucosa i de la insulina, sinó a nivell de la salut en general.
3: És a dir, que com sempre, com tots els altres capítols del Remeier, per les oients que ens estiguin escoltant, veiem que anem a pat aquí una miqueta, no? Que és
4: sempre aquest
3: sentit comú i després matisant-ho amb el que tu ens expliques.
4: Correcte. De fet, és el sentit comú, com bé dius, no? És a dir, això ja ho tenim après des de l'escola. Una altra cosa és que potser la societat ens ho posa una miqueta difícil a l'hora de poder seguir totes aquestes recomanacions. Doncs com podríem eliminar, no? O com podríem millorar aquesta resistència a l'insulina? Per tant, cal que apliquem la lògica més elemental, com estàvem dient, i revertir aquesta situació des de la pròpia nostra implicació, és a dir, saber allò que podem fer. Podem millorar la sensibilitat i eficàcia d'aquesta insulina. Què faríem, doncs? Doncs, escolta, el que hem explicat, alimentació senzilla, propera i vital. Senzilla què vol dir? Sense grans coccions. Coccions, vapor, evitar els fregits... evitar les brases, sobretot...
3: Això és una cosa que molta gent no s'ho pensa, potser, i...
4: Doncs mira, podem fer un incís aquí. El conflicte que hi ha entre... O per què nosaltres proposem aquest tipus de... O que no recomanem aquest tipus de cocció, millor dit, és perquè la carn, normalment la carn, també els vegetals, però sobretot la carn, rica en greixos, quan es posen a la brasa, aquests greixos cauen directament sobre... la zona calenta del foc, no? I, per tant, generen reaccions químiques, benzopirens, hidrocarburs i dioxines, que ja aquest nom ja ens fa alertar, que impregnen la carn. I, per tant, diguem que la carn està impregnada de substàncies que no són del tot favorables. Val? I, per tant, hi ha un grau, no?, de cocció que podríem dir primer seria el cru, després el vapor, després el bullit, després el forn, el fregit, la carn a la brasa amb carbó i després, i per últim, la carn a la brasa amb llenya, perquè aquesta llenya també deixa anar part de les substàncies...
3: Les resines...
4: És correcte. I si no és del tot seca, encara pitjor.
0: Doncs ara passem de salut a parlar de lletra ferits. I avui a Lletra Ferits parlarem amb la Judit Duran. Ella és una jove escriptora que fa ben poc que ha publicat el seu quart llibre, amb tan sols 23 anys, i que porta el títol Coses per explicar en un paper en blanc. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
5: Judit Duran, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Territori 17 i a Ona Codinenca.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Clar, tu ets molt jove. Tens 23 anys?
6: 23.
5: Em sembla molt fort perquè has escrit literalment dos llibres en 23 anys i ara, doncs aquest any, no has publicat aquest llibre que tenim aquí davant, que és Coses per explicar en un paper en blanc.
6: Sí.
5: De què va aquest llibre? Què trobarà el lector?
6: Doncs és la meva primera novel·la en català i va de la vida de la protagonista, que és la Júlia. Des de la infància va fent com un recorregut per tots els anys de la seva vida fins que s'acaba el viatge, no? Uh-huh. Diguéssim. I parla una mica de tot el que sent doncs, en les diferents etapes, no? Els diferents problemes que anem tenint de la vida normal.
5: I clar, el teu primer llibre el vas publicar el 2023.
6: Sí.
5: No? No he trobat el títol, però crec que me l'has portat també.
6: Aquest és l'últim poemari.
5: És un poemari.
6: Sí, però el primer va ser Luciérnaga,
5: vale.
6: Que és una novel·la negra.
5: Aleshores, amb quina edat vas escriure el primer llibre?
6: Jo vaig començar a escriure als 8 anys. Llavors...
5: Vale. O sigui, molt joveneta.
6: Sí, tinc llibretes plenes de contes, de novel·les, d'idees. Al final, doncs, només de moment s'han materialitzat 4. Però Però bueno, sí que és veritat això, que porto doncs, tota la vida inventant històries i escrivint-les. I la primera que vaig veure que de veritat es podia publicar i com que estava prou satisfeta, no?, perquè l'altra gent la llegís, era Luciérnaga, que és una novel·la negra, que està ambientada a Manhattan i a Mèxic. I llavors, doncs, bueno, a part de ser, no, la investigació d'una assassina sèrie, doncs es tracta de temes de feminisme, de violència... És com més profunda que una novel·la negra normal.
5: Normal i quotidiana. I clar, al final, o sigui, tot són històries, però en què t'inspires? Vull dir, perquè m'has dit que portes escrivint des dels 8 anys, entenc que hi ha textos que segurament potser no veuen la llum mai, que te'ls guardes per tu, però d'altres que, com, o sigui, al final és una evolució molt llarga la que has fet. En què t'inspires? Què és la base de tot, o no? O múltiples bases?
6: Crec que sempre escric del que visc i del que veig i escolto dels altres. O sigui, m'inspiro dels estímuls que em passen cada dia, jo crec. A part de que després, no, hi ha molta imaginació, no, a les novel·les, però crec que hi ha una base molt de que sóc molt observadora i que llavors això surt plasmat.
5: I aleshores potser trobarem alguna mica de biografia? Et sents reflexada en la teva última novel·la?
6: Sí, hi ha gent que... Clar, jo em dic Judit i la protagonista es diu Júlia, no?
5: Bastantes similituds amb el nom.
6: I hi ha molta gent que diu, no, qui és la Júlia, no, i qui és la Judit. Sí que és veritat que hi ha moltes històries que són 100% meves en aquest llibre i en altres que són inventades. Llavors, sí que hi ha una part autobiogràfica, però després hi ha molta ficció, també.
5: Clar, aleshores, jo em preguntava, perquè al final ets molt jove, has publicat 4 llibres, com és publicar sent tan jove? Perquè entenc que fa... O sigui, si hi ha per gent més adulta ja no és fàcil publicar un primer llibre, per una persona jove encara ho deu ser més, o potser no.
6: És complicat perquè et trobes en un món que no coneixes. I llavors, doncs, vas fent una mica assaig i error. Perquè la primera novel·la de Luciérnaga, doncs, jo vaig publicar en una editorial que després, doncs, no era el que jo em pensava, no? Perquè al final era la primera novel·la i t'agafa una mica de noves i no saps. I vas, bueno, provant una mica, vas coneixent gent de més gran, que té més experiència, llavors et va explicant, no?, com ho han fet ells i llavors vas com veient cap a on vols anar. Però no és fàcil perquè crec que falta informació o algú que t'acompanyi, saps?, en aquest procés.
5: I quin és... O sigui, al final tens 4 novel·les publicades, entenc que en anys diferents. Quina evolució hi ha en els escrits de la primera, per exemple, amb l'escrit d'aquest últim llibre? Quina evolució hi ha? I comparant-ho també amb els altres dos.
6: Sí, els altres dos són dos poemaris. I sí que és veritat que en aquests dos sí que es nota com més l'evolució, perquè en el primer, que es diu Todo lo que piensa el corazón, tractava temes com més... Clar, el vaig escriure entre els 16 i els 20 anys. Uh-huh. Llavors, clar, és un recopilatori molt ample. Sí. I llavors era com més d'amor, desamor, amistats, eren com temes una mica més... No vol dir que no siguin profuns, però... potser més adolescents. I, clar, l'altre poemari que ha sigut ara sí que és com més profund, no?, de tractar temes com l'oblit o la pèrdua o el dol, no? A part que sí que hi ha temes d'amor o d'autoestima i de més, però és com tractar altres temes com potser més adults.
5: I ja per anar tancant, clar, jo entenc que... Tot i ser molt jove, tens 4 llibres publicats, però també has de tenir algun referent a qui aferrar-te a nivell d'escriptor o escriptora. Amb qui t'emmiralles o a qui busques com a referent o a qui tens com a referent en aquest gran univers que és la literatura?
6: En quant a una autora, no?, que és així com nacional i tal, sempre m'ha agradat molt Loreto Sesma. Uh-huh. Però sí que és veritat que últimament m'inspiro molt i no, i és el que tinc més a l'abast en els autors que vaig coneixent més locals. Per exemple, estic a una associació de Canovelles, que és un cercle cultural Estantia, i ostres, m'inspiro molt d'ells, de tot el recorregut que fan, de com molts autopubliquen, no? I com igualment, no?, tenen una evolució i poden arribar a la gent, i ara mateix són com, no?, com la font d'inspiració més propera.
5: I t'has plantejat autopublicar-te?
6: Aquest és el primer autopublicat.
5: Aquest és el primer autopublicat?
6: Sí.
5: I què tal l'experiència?
6: Volia provar-ho perquè és el que et dic, conec molta gent que ho fa i de moment l'experiència està sent molt bona, perquè el món editorial no és fàcil i al final aquest ha sigut autopublicat amb l'Amazon i sí que és veritat que és molta feina perquè tot t'ho fas tu, però també és positiu, no?, perquè al final no hi ha ningú que et mani o que et posi censures ni res, no? Tot és teu i ho treus com vols i ho fas tu com vols.
5: I a part d'en paper, està, ja que és que has dit Amazon, està també en format e-book?
6: Sí. Sí? Sí, també.
5: Sí, està en els dos formats.
6: Sí,
5: fantasia.
6: Ja vaig aprofitar. Aquí
5: ho aprofitem tot. I ja per acabar, Judit, última pregunta. Què busques que la gent senti quan acabi una de les teves novel·les o un dels teus poemaris?
6: A mi m'agrada sempre que la gent, quan, no, quan em llegeix, que ho gaudeixi, no? Però que sobretot tinguin un moment d'estar amb elles mateixes i que connectin amb alguna part, no?, d'elles que potser solen connectar o no, no?, que potser digues, ostres, doncs he llegit el teu llibre i se m'ha despertat, no?, una cosa que tenia a dins i a partir d'ara doncs faré això o, no?, que els hi faci sentir i els hi faci pensar alguna cosa.
5: Doncs Judit, moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer parlar amb una noia tan jove i que a sobre escrivi, que porta tants anys escrivint. Espero que tingués una llarga trajectòria. I, de veritat, llegiu. Jo no l'he llegit, però el llegiré. Coses per explicar en un paper en blanc, que segur que us agrada, o qualsevol dels seus poemaris, o la seva primera novel·la. Moltíssimes gràcies, Judit, per ser aquest matí al Territori 17 i a una codinenca.
6: A vosaltres, gràcies.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

lentament com un nadó al sofà. I hauria pogut seguir clapant fins l'endemà si no l'hagués despertat la seva pobra muller cridant que en Pau l'havia telefonat.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calma la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar-s'hi els veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no cal.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.